Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Watermelon sugar.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Yamata Chinchan.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Mega Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah, ah.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Je pense qu'il est là. Et que tu

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celeste en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar. I avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba d'alinear això.
1: Què fas?
3: No, que s'has... Ara. Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
3: No. És que no... Clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens solucions això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines mira, conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Molt interessant. Cert,
3: he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosquegi una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixin que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra, estructures antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Uh-huh. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és a moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
3: Sí,
1: cosa que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I dius, tant. Qui veu una ossa a l'ossa, no?
3: Mare, Déu. Exacte.
1: Sí.
3: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc Bessons. Ah, mira, tot el juny. Veus?
3: Fixa't. Sí. Doncs tenim tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No? O no, no ho sé, no et sabria dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, no, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí.
1: És això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment, també et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general, no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això, amic.
3: Exacte.
1: Ja.
3: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades
1: sí,
3: ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades. Innombrables vegades.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps.
1: Ah, ep.
3: I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Que amb algun professional, diguem-ne, que es dedica a això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
3: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
3: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però
1: no.
3: Hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla.
3: Sí.
1: I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: Cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
4: Té en cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
4: sí.
1: Ja, vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que havia demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir,
4: sí.
1: I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant, és Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí, diu, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... Llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques.
4: Sí.
1: Jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
3: La perversió dels estadistes, eh?
4: Però, a veure, esclar. A partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
4: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
4: Bolt. No? Sí. Amb la qual cosa, bé, això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què aquests sectors intenten refutar els que el refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: compte.
1: És... Això...
3: A França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, a més. Fixa't. Has de tenir un passaport.
4: Has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també,
1: claro, si ets francès...
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I, bueno, i aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
3: Un
1: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
3: Que quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí, bueno, sí, i tant.
3: I es deien tota la
1: resta. Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que quedes i no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el Sol passa, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Uh-huh. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12, en el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes, vale? Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, anem a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra. Aquesta no hi és. No l'han posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé.
3: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs,
3: no sé si
1: molt estrany. Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
3: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol al davant, evidentment.
1: Sí, esclar. No veus cap dia no es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha de definir, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, ens quedem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores,
1: vinga.
3: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí hi ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no toca.
1: És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al Sol, Ofiuc?
1: A veure.
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això.
3: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: De fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que devia fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs, bàsicament, els que hi van anar allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X de Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
3: sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions, de les constel·lacions del Zodíac, uh-huh. és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica sí. és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem-ho així, d'un disc. No?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar amb un àtom, sinó que giren amb un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta.
1: Uh-huh.
3: Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis.
1: Uh-huh.
3: T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
3: L'eix de la Terra,
1: sí.
3: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
1: com una baldufa, ara, no?
3: Sí, exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord. Sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
1: sí,
3: no es mou.
1: Sí, sí.
3: Està
1: sí,
3: just
1: sí.
3: només a un grau del nord real d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac. Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Estava apropet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Uh-huh.
3: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, uh-huh. doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
3: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: Els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Ah, exacte. I la
1: base no s'ha adaptat,
3: això...
1: no?
3: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys.
1: Ah.
3: I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies,
1: uh-huh.
3: doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està balança,
1: clar,
3: sinó
1: clar,
3: que està
1: clar,
3: en una altra
1: clar,
3: constel·lació.
1: Clar.
3: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar, no. Ara dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria, si és mitologia, tot
4: sí,
3: és
4: sí.
3: mitologia.
4: Però no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica de spoiler del capítol de la Terra plana que encara no hem fet. I...
1: Ah, Ja, bueno.
3: Sí, perquè la... això hi ha molt de sí. dia, la Terra plana.
1: Sí, però... però avui toca, toca el tema dels horòscops, nois. No ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
3: D'acord.
1: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones, tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant, què deia en James?
4: Bueno, aquest matemàtic, químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
4: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
4: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
4: Sí. 2.000 parelles
1: poca
4: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
4: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però, d'acord.
3: No eren alemanys.
4: No eren també, alemanys. Sí.
1: També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
4: Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
1: endavant,
4: ho respectem també profundament. Doncs ell va agafar... abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tota una enquesta, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
3: No, està bé, és un entorn controlat.
4: Sí.
1: Està ben pensat.
3: Sí.
4: Una vegada fet l'anàlisi estadística, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, res.
4: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000,
4: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara, a dia d'avui, ho fan, cada vegada que ell publicava, sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència, alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que...
3: Tarden una mica més, en un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
4: Doncs li van dir, és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
4: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir, veure.
4: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
3: No,
1: o sigui...
3: no.
1: Clar.
4: Després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
4: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, això li van, això... li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia que serveix?
1: Clar, exacte.
3: Sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó.
1: Sí, sí, efectivament.
4: Sí.
1: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
4: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
4: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interessos, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
4: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
4: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
3: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
4: evidentment
1: al respecte.
4: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que hem explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Això serveix una mica per tot, potser,
4: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
4: Exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
4: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
4: Sí, sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
3: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
3: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
3: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui per lo prop que està, diguem.
3: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra... i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una jo he triat una pilota medicinal. Ho sento, sento molt. Sento. Jo he triat, ja ho sé, que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
4: És com un Plimpton.
3: Sí, un potro. També.
4: Les raspalleres.
3: Tinc un petit...
1: Sí.
3: També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat... que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
3: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
3: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
3: Sí.
1: Benvinguda sigui, ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
3: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena, evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
3: A quina distància he d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
3: Doncs a uns 23 metres.
1: O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... influència que Júpiter.
3: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
3: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
3: Perquè hi hauria un problema.
1: Clar, és veritat.
3: Cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
5: Molt bé.
1: Com vas?
5: Bé.
1: Com ho portes, això?
5: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
5: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
5: Sí, perquè sí. El que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
5: Però sabies que això era mentida. Penses...
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
5: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
5: Avui la meva missió és, durant els 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
5: ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos, és gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc., que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
5: Sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc.
5: Entès.
1: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
5: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, eh? Perquè durant...
1: Tots van a parar allà mateix.
5: Sí, tot ve a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, i diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc.
1: Sí, però no...

0: assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret. Vale. Sí. Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: havia... 75, eh?
0: Sí, 75%.
1: Ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
0: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
0: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
1: O sigui, ostres.
0: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo,
1: sí.
0: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
1: Però molt per sota del 75.
0: No, clar, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però, dius això, bueno, però és, com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests sis astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però, clar, no,
1: clar.
0: Res.
1: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
0: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de cinc astròlegs que van analitzar cinc cartes astrals de cinc persones diferents per a veure si coincidia amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar dos. O sigui, tots, o sigui, aquests cinc que havien analitzat cinc més, van encertar a dos. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar. Certament.
0: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
0: Sí,
1: justet.
0: Sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gaire bé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
1: 178.
0: Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en jaque aquesta gent va ser el senyor Rob Naninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personalitat, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
1: Veus?
0: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
0: Home, segur, perquè timava molta gent.
1: No, segur.
0: Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
1: Hi ha una categoria, eh? Okay. També.
0: Sí.
3: Ell més dedica... Hi ha vessants, hi ha especialitzacions.
0: Clar.
1: Prenc nota, eh?
0: Home, hi ha gent que es dedica... Hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, públic.
0: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era audaç, de dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
0: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però, clar, un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir,
0: sí, exacte.
1: És gaire agosarat, no? Diguem, ara sí, mateix. Sí. Clar, clar.
0: Sí. Clar, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi, Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979.

0: nou per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que
1: dius, un 10%.
0: Sí, un 11%, 10, 11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
0: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 368 prediccions, la majoria eren vagues, perquè deia, una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord de, del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar, bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: Clar, s'entén que... S'entén que...
2: Si no és un, és l'altre.
0: Exacte.
1: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no?
0: Ah, exacte.
1: Vale, si ho ha encertat, eh? Perquè això, tot plegat...
0: Però això són com, les...
1: com les quartetes de Nostradamus.
0: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar, sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que a més sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus també. Per cert, records als companys de la nit més fosca des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de
0: gran
1: la Terra
0: programa.
1: Més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs escolteu, jo crec que... Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem, o sigui, ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: Doncs comencem, doncs, aquesta tarda parlant de clubs històrics de la nostra ciutat, per la seva vinculació a la ciutat, però també pels seus èxits esportius. Avui parlarem de clubs arrelats al municipi, com el Club Bàsquet Sant Boi, que celebra enguany el 50è aniversari. També el Club de Béisbol Softball Sant Boi, que enguany ja compleix ni més ni menys que 53 anys i que ha portat el nom de la ciutat al més alt de l'esport català i també espanyol.
1: Però també parlem a la vegada de clubs que estan deixant la seva marca en la història als anys recents. És el cas, per exemple, del Club Gimnàstic Sant Boi, que ha viscut un any històric i no només ha aconseguit l'ascens a segona divisió, sinó que, a més, ha pogut portar fins a 3 representants a 2 mundials diferents, una fita que pocs clubs poden prosperar.
0: Així que per parlar d'esport santboià en tots els seus aspectes tenim els seus protagonistes, us els vaig presentant. Tenim el Pedro Lezcano, coordinador del bàsquet Sant Boi, al seu costat el Paco Izquierdo, president del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, i a la meva dreta dues representants del Club Gimnàstic, la Erika Morán i la Iris Atiavi. Molt benvinguts a tots. No sé si esteu gaudint d'aquesta fira. Us agrada?
2: Sí, sí, moltíssim.
0: Esteu contents? Començo pel Pedro, parlant de bàsquet, perquè el bàsquet Sant Boi ha arribat al seu 50è aniversari. Déu-n'hi-do, mig segle de vida. Com ha anat aquesta temporada?
3: Bé, bueno, molt orgullosos del club en general. Són molts anys, 50 anys, molt de treball, molta gent darrere. A nivell esportiu, la temporada va acabar millor o pitjor. Bueno, no passa res. El que dic és el sentiment de 50 anys com a club, que segueix funcionant i que seguim creixent.
1: Doncs parlem també de béisbol. En aquest cas, Sant Boi és de les poblacions on això està més arrelat, tant el béisbol com el softball, amb tots aquests èxits que estaven explicant. Per què creus que això ha arrelat tant aquí, Paco, en aquesta ciutat?
4: Bueno, yo creo, lo primero, buenas tardes, lo primero que ha cogido mucho en esta ciudad, porque no dejó de ser un deporte que arrancó en un barrio, en Can Blams, y ha conseguido arrastrar a gente del pueblo, en la cual estamos muy satisfechos de que todo el mundo puede practicar, tanto a nivel masculino como femenino, nuestro deporte.
0: Erika, Iris, vosaltres com a representants de gimnàstica també esteu d'enhorabona. Heu aconseguit l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola en gimnàstica artística femenina. Això va ser, si no m'equivoco, el mes de maig.
2: Sí.
0: Com va ser aquesta fita? Com us vau preparar per aquesta competició? I com valoreu l'èxit assolit?
2: És que no es pot descriure en paraules, la veritat. No, vam estar 4 anys intentant aconseguir entrar a la Lliga i després de 2 anys de moltíssim sacrifici, de llàgrimes, sobretot d'il·lusió, treballant dia tras dia, vam poder aconseguir l'ascens a segona divisió. I al moment que ens van donar la notícia, hi ha un vídeo a les xarxes socials on es veu que estàvem tots fins plorant de la emoció de per fi, per fi.
0: Com ho recordes tu, Iris?
5: Pues muy emocionante.
0: Mira, Iris, acosta't bé el micro a la boca perquè et puguem escoltar bé tots nosaltres.
5: Muy emocionante, muy contentas, lloramos mucho también, por todo el camino también hemos llorado mucho y pues eso, muy emocionante.
1: Doncs aquí estem veient algunes de les històries de la representació d'èxits esportius de Sant Boi que tenim ara mateix aquí a l'escenari. Estem veient que és en disciplines esportives molt diferents, és a dir, que esportivament a Sant Boi és un lloc on hi passen també moltes coses. Comencem per aquí, si vols. Pedro, no sé per què creus que a Sant Boi proliferen tants esports, no? I amb aquest èxit també. Què té Sant Boi perquè això passi?
3: Bueno, Sant Boi és una ciutat especial. En general, jo soc una persona lligada al món de l'esport, he estudiat INEF i tal, i al final es promociona molt des de ben petits, des de treballant ja als col·les, instituts, i això fa que Sant Boi sigui el que és a nivell esportiu.
1: Paco, no sé com ho veus tu.
4: Bueno, yo lo veo igual que dice Pedro. Es un tema que deportivamente creo que se hace un muy buen trabajo desde el Ayuntamiento de Sant Boi, el área de deportes, abriendo a todas las disciplinas, y creo que ese es uno de los éxitos de este pueblo, Sant Boi.
1: Què en passa a vosaltres dues? Ah, d'acord, el que estàvem dient és que a Sant Boi hi ha disciplines esportives molt diferents, no? El cas també de la gimnàstica, doncs, que ha tingut molt èxit. En aquest cas, com ho valoreu? Què és el que creieu que té Sant Boi que fa que s'impulsin també tants esports diferents i amb tant d'èxit?
2: És que a Sant Boi hi ha moltíssima diversitat i això també crec que ajuda moltíssim. Hi ha els esports que moltes persones tenen talents diferents, i el que fa de Sant Boi diferent és que totes les persones que tenen l'oportunitat de poder provar què és el seu talent, no?
0: Aquest dijous vau guanyar el premi de la primera edició dels Premis Esports de la Diputació de Barcelona. Us van premiar, entre altres coses, per la inclusió de l'esport femení i també des de la perspectiva LGTBI+. Crec que la teva filla va ser l'encarregada de recollir aquest premi.
4: Sí, bueno, fue una satisfacción. Fue mi hija una de las que salió a recibir con una compañera del equipo. La verdad es que fue una sensación muy bonita poder representar al Ayuntamiento de Sant Boi en el tema deportivo en general, y sobre todo al deporte femenino, y fue un honor, ya os digo, el estar frente a otros municipios de toda Cataluña y ser nuestro club, el de chicas, el reconocido como el mejor equipo de Cataluña, el primer premio.
1: Ara ens explicaves que la teva filla havia recollit el premi, però parlant de famílies, hem de parlar del Pedro i hem de parlar en aquest cas del bàsquet aquí de Sant Boi, perquè en aquest club hi està posada tota la teva família. Pedro, a veure si ens ho pots explicar.
3: Bueno, vam començar amb ma germana a jugar de petita, vaig acabar jo jugant, el meu germà petit també, i al final amb mon pare, que mai havia estat lligat al món del bàsquet, ell és del futbol i atleta, atletisme, va acabar ficant-se com a president del club, i la meva mare a la junta. Ens hem enganxat tots al bàsquet.
1: I què creus que li dona d'especial al club, aquesta cosa familiar, aquesta cosa propera?
3: Bueno, en general, el club de bàsquet Sant Boi és un club molt familiar, ja no només en el meu cas, que estem tots dintre, som un club molt familiar, on des dels jugadors del primer equip es coneixen amb els més petits, amb els peques, som tots entrenadors, entrenadores, llavors, bueno, és una mica el que som com a club, un club familiar.
0: Erika, Iris, no sé si vosaltres teniu una història de vinculació a l'esport tan familiar com la que tenen ells, o no és el vostre cas? Com us vau iniciar vosaltres amb la gimnàstica artística?
2: Doncs la meva història és una mica peculiar.
0: A veure, comparteix amb nosaltres.
2: Jo abans feia ballet i me'n recordo que la meva professora estava fins als nassos de mi perquè sempre estava jugant i fent coses, i va dir, no, el ballet no és per tu, necessites un esport que necessiti molta energia. Llavors jo una vegada estava a l'escola Barrufet i estava fent rodes, i una nena es va apropar i em va dir, tu fas gimnàstica? I jo, el què? Gimnàstica, sí, ves al meu club a provar, tal. I des dels 9 anys, ja que no estic aquí.
0: I mira, primeres categories pràcticament. Sí, no sé si la teva és una història similar.
5: Parecida, jo en el cole una amiga mía hacía gimnasia, hacía ruedas en el patio y todo. Y dije, pues yo quiero hacer lo mismo, y ya está. Y me apunté.
0: I fins avui, no?
5: Sí.
1: Per cert, l'altre dia, també preparant tot el que està passant aquí en aquesta exposició municipal, vam visitar el club, i ho vam visitar més en un moment en el que hi havia moltíssima gent fent moltes coses, i a la vegada, jo vull que ens expliqueu com us organitzeu per no xocar-vos les unes amb les altres, perquè és que estan passant tantes coses en tan poc espai que jo no sé com us ho feu.
2: Tenim els reflexes molt molt desenvolupats, imagina't. No, però sí, tenim un... Està com organitzat per horaris i per grups, depenent del nivell. Llavors hi ha uns horaris penjats a l'armari i es veu que a aquest grup li toca aquest aparell, i moltes vegades dividim el terra perquè no passi aquestes coses, encara que a vegades... Bo.
1: I les músiques, no? Que també es van creuant, vull dir que aquí és una mica...
2: Sí, acabem amb mal de cap.
0: Sí, com sigui, el cas és que a Sant Boi un nen o una nena pot triar entre moltíssimes possibilitats per fer esport. No sé com veieu vosaltres, Pedro, Paco, quin és el valor aquest d'inculcar la importància de fer un esport, ja sigui d'equip o sigui individual. Com ho potencieu vosaltres des dels vostres clubs? No sé si teniu planter suficient per assegurar la continuïtat dels vostres clubs per generacions i generacions.
3: És complicat, però bueno, s'ha de gestionar treballant amb les persones que tenim. Al final, el club el mantenen les persones que han sigut jugadors i jugadores de petits i petites, que hem crescut i que hem fet el pas a començar com a entrenadors i seguir ajudant de la manera que podem. I tot el tema de l'esport, bueno, jo crec que ha de ser una de les bases de tots els clubs, ja no tant ensenyar a nivell esportiu, que també per millorar com a esportistes, sinó a nivell personal, a fer-los créixer com persones i adquirir tots aquests valors que rodegen l'esport.
0: Sí, Paco, no sé quins creus que són aquests valors a pertànyer a un esport d'equip.
4: Bueno, para nosotros el valor, uno de los más importantes, creo que es la educación. La educación por parte de los entrenadores del club, los subdirectores técnicos, y a partir de ahí, sobre todo con el tema femenino, hay que ser muy consciente y muy trabajador. Nosotros estamos trabajando también lo que son las promociones escolares. Precisamente, como hablábamos, mi hija es jugadora de la selección nacional, juega en el equipo de División de Honor, lleva un equipo, es un poco como Pedro, ¿no? Es un poco familiar. Y yo creo que esto es lo que acaba en un club, sea de la disciplina que sea, llevando a que la gente quiera participar. O sea, hay que abrir las puertas, trabajar, pero para mí la ética y la, sobre todo la educación, és el més correcte perquè el club pugui funcionar.
1: Ara escoltàvem històries també relacionades amb els valors dels esports en equip i en el vostre cas veiem una cosa que és curiosa, que és que per una banda hi ha tot aquest treball en equip com a club, però per altra banda també hi ha un entrenament que és molt individual, molt vostre. No sé com ho viviu això vosaltres.
2: Principalment la gimnàstica artística és un esport que es coneix com individual, però el tindre el suport de les teves companyes, tant com d'elles com de l'entrenador, jo crec que també això fa que siguem tots un equip, no que sigui, o sigui, el que guanyo jo, també ho han guanyat les meves companyes que han estat allà, tots els entrenaments ajudant-me a que no estigui, ja que sigui trista o contenta, o el meu entrenador que perquè no em vingui avall.
0: De fet, del vostre club aquest any ha sortit el Sergio Kovács, el Joel Plata o l'Otger Carreras participant als Mundials d'Indonèsia o Filipines, que és el que sentiu vosaltres com a membres d'aquest club, de dir, ostres, és que són els meus companys arribant a la màxima categoria.
2: Estem molt orgulloses. La veritat és que ho vem tot sempre per la tele, perquè ho hem viscut amb ells, hem crescut amb ells, hem vist el que s'han esforçat en el moment que van dir que tenen una beca al CAR de Madrid i la il·lusió que ells tenien per intentar seguir el món professional de la gimnàstica. És molt bonic veure'l, sí.
0: Hi ha com la creença popular que la gimnàstica artística és un esport molt intens. Com és el vostre dia a dia? Què requereix l'entrenament? Quants dies a la setmana entreneu? Quantes hores?
5: Bueno, siempre hemos entrenado muchas horas, 6 dies a la setmana, quasi sempre, 3 hores.
0: 6 dies a la setmana, 3 hores.
5: I éramos el club que menos horas entrenaba prácticamente, nosotras al menos. Y es que requiere mucho esfuerzo, disciplina, estar ahí cada día esforzándote, y es muy complicado.
2: Es un deporte que se necesita absolutamente de todo, tanto elegancia, elasticidad, fuerza, potencia, velocidad. Tienes que ser un atleta prácticamente perfecto. O sea, la gimnasia busca siempre, siempre la perfección. El mínimo fallo ya es contable. Entonces, es uno de los deportes que posiblemente más horas se tengan que dedicar. Y nosotros éramos, como ha dicho mi compañera Iris, éramos de los clubs que menos horas entrenaban, wow. ¿Sí? Y entrenábamos 6 días, que muchas de nosotras del equipo que hemos conseguido entrar en la liga y tal, hemos visto que...
0: I teniu temps per fer altres coses?
2: No era,
0: sé,
2: això.
0: Per estudiar, per quedar amb amics, per fer, no sé, descansar?
2: Nosotros hemos dicho siempre que decidimos entre todas no tener infancia. Lo digo así, porque... Entrenábamos tantas horas que cuando yo llegaba al instituto, es curioso, que me decían, vamos a quedar esta tarde. Y yo, ¿hacer qué? Sí, para dar una vuelta. ¿A dónde? Que yo tenía en mi mente, siempre tenía que ir a entrenar. Y si no ir a entrenar, era como, tenía fiebre y yo quería ir a entrenar. Prefería saltarme el cole que el entreno. O sea, para mí era sacrilegio.
0: Wow, tú has viscut igual, entenc.
5: Sí, yo igual.
1: Doncs em sembla molt interessant això que estem veient aquí, no? Fins a quin punt, per la teva passió, renuncies també a coses de la vida privada. Volíem també traslladar-vos a vosaltres aquesta qüestió. No sé a on creieu que s'ha de posar la línia, no? Com a dues persones que també esteu molt dins del món de l'esport, entre el que és una passió, com pot ser l'esport, i el que és també la vida privada, no? Amb aquests valors que abans explicava.
4: Bueno, como bien han dicho ellas, es una cosa que cuando a uno le corre por la sangre es difícil separar. Hay que separar, hay que aprender a separar y a diferenciar tu vida personal de lo deportivo, pero a veces cuesta mucho desengancharse, cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros en nuestro deporte estamos en la temporada ya baja, estamos finalizando ya en diciembre para volver a arrancar duro en enero, febrero, pero no te acabas de desconectar, siguen los entrenos hasta Navidad, o sea, al que le gusta el deporte, como bien dice ella, o puede decir Pedro en el tema del básquet, o sea, es difícil dejarlo, o sea, es a veces lo que dice ella, es el compromiso de voy a ver a mi familia, pero es que no puedo, es que compito, es que siempre tienes un esquí, tu familia te dice, bueno, el esquí para mí ¿cuándo es? Pero bueno, uno ya busca su tiempo y dedica su tiempo porque es lo que decimos, ¿no? No dejamos de ser deportes minoritarios y lo hacemos todo porque nos gusta y por esfuerzo.
1: ¿Cómo vives eso, Pedro, en el teu cas?
3: Bueno, es eso, te ha de agradar, al final el que fem, dediquem moltes hores, si no t'agrada no ho fas. I bueno, la gent potser no ho entén, però si ens agraden, és la nostra passió, són els nostres esports. Jo per mi no ho faig com un treball en cap moment, és un gust entrenar, estar allà, llavors, res.
1: Els periodistes haurien d'aprendre això.
0: Exacte,
1: també.
0: Exacte, absolutament. Sí, a desconnectar. Ara us llenço una pregunta una mica a tots, i és si posem la mirada cap al futur, començo per vosaltres, quins èxits us agradaria assolir?
2: Ara mateix estem intentant lluitar per mantenir-nos a la segona divisió. Ara mateix l'equip que hi havia abans hem entrat totes a la universitat, estem treballant i ho hem mig deixat. Llavors ara li hem passat el torn a les nenes petites, que és la generació que ens que ha de vindre per darrere, i estem una mica nervioses per veure si ho podran aconseguir o no, perquè no tenen tant el rendiment que hem tingut nosaltres darrere tots els anys que hem
0: tingut. Feu d'entrenadores vosaltres també?
2: Jo ho vaig fer.
5: Jo ara sí.
0: No, com que us agradaria com continuar vinculades al
5: sí,
0: club?
5: Sí, jo sí. I si no com a entrenadora, sinó com a jutge, sinó...
2: Jo ara mateix soc jutge, ja porto 4 anys, i d'entrenadora vaig estar 3, però ara amb la universitat del treball no puc.
0: Entenc que també deu ser una mica, no? Com hi ha d'haver un procés de dol, no? Quan has estat tota la teva infància i primera joventut dedicant tantes hores i esforç a un esport, i com de cop i volta començar a deixar-lo anar, no?
2: Jo encara segueixo de dol.
0: De dol, sí.
2: Però jo crec que mai a la vida ho aconseguiré. El deixar-me anar de la gimnàstica és que és una cosa que ja forma part de mi, ja. Des de sempre.
1: I suposo que també hi ha un punt de que tampoc vols deixar-ho anar, no? Que t'arreles això perquè d'alguna forma t'ha donat moltes coses.
2: És que moltes vegades vull anar a entrenar, però acabo tan cansada que és que no puc. Ja. Si no puc, de veritat. Però sí, m'agradaria moltíssim seguir, però la vida ha de seguir d'una manera o altra.
1: ¿Y por qué reptas de futuro en los vuestros casos?
4: Bueno, nuestro futuro quiero que siga siendo como el que es, ¿vale? Siempre pido retos, es lógico, como presidente de un club, en el cual no es fácil, ya nuestras categorías superiores están en la máxima categoría, tanto el femenino como el masculino, las chicas incluso han jugado campeonatos de Europa de clubs, representando a nuestro ayuntamiento, y lo único que pido es que por abajo siga trabajando como seguimos trabajando en el equipo de niñas, sobre todo en el femenino. Tienen esa visión del equipo grande, que es muy joven y son todas de la casa. Empezamos con 5 niñas, el año pasado tenemos 22 niñas, tenemos la edad sub-16, sub-18, y para nosotros es un orgullo seguir trabajando con el deporte femenino, que siga creciendo. Masculino es más fácil.
0: Us faltan nenas, doncs, ¿eh?
4: Nos faltan y queremos que siga creciendo. Nosotros queremos que el objetivo de esas niñas pequeñas, como bien dicen ellas, es el foco que tienen arriba. Poder llegar a jugar la máxima categoría como están disputando ahora. Juegan Copas de Europa, juegan Copas de la Reina, la División de Honor. Y para nosotros creo que eso es un buen reflejo. Tenemos la gran suerte, como bien dice Pedro, estamos hablando del tema personal, que nuestros equipos del club están trabajando con los entrenadores que son de la propia casa, son propios jugadores. Es un reto más y un aliciente más para el chico y la chica que se forma en nuestro club. Uh-huh. Vale ver una referencia en el equipo grande, que sus entrenadores juegan eso, pueden disputar, son jugadores de selección catalana, tanto chicos como chicas. En división también juegan con la selección nacional, tanto los chicos como las chicas. Y creo que eso es un referente y un empuje para nosotros. Y vuelvo a recalcar, sobre todo me enorgullece que el femenino esté creciendo muy grande en nuestro club.
1: Doncs nosaltres el que també us volíem preguntar és que sempre a tots els que pugen i totes les que pugen aquí en aquesta carpa municipal de la Puríssima, els preguntem què és per vosaltres viure santboianament. Comencem per tu, Pedro, no sé què respondries a,
3: bueno,
1: a això.
3: Sant Boi és com un poble més que una ciutat. Jo també tinc un poble i quan vaig allà la gent està al carrer i, bueno, de fet, la Festa de la Puríssima és el reflexe de ser santboià, ser santboiana. Crec que som una gran família en general, en tots els sentits, i per mi és això.
1: ¿Aquí?
4: Bueno, para mí es más fácil que para Pedro también. Yo, aunque tengo una edad, yo nací en este pueblo y me enorgullece y seguir representando como presidente a lo que es este gran pueblo y poderlo llevar a nivel deportivo de nuestro club lo más alto posible. Siempre Sant Boi.
0: ¿Per qui noies?
2: Bueno, yo creo que Sant Boi es un pueblo encara que sigui molt gran, que no ho sembla, el cor és petit. Perquè jo crec que ens coneixem tots i totes, ens veiem pel carrer i ja sabem qui som, saps? I m'agrada l'ambient que hi ha tan familiar i tant de suport entre nosaltres.
0: I tu, Iris, què és per tu viure santboianament?
5: Santboianament no sé, però per mi el club és com una família, és que ens coneixem tots i ja està.
0: És casa, no?, una mica per tu.
1: Doncs estem encantats d'escoltar totes aquestes històries. Hem passat una molt bona estona amb vosaltres. Pedro Lezcano, del Bàsquet Sant Boi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També Paco Izquierdo, del Club de Béisbol i també de Softball de Sant Boi, moltes gràcies. I Erika i Iris, les dues del Club Gimnàstic Sant Boi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un autèntic plaer. Un fort aplaudiment per ells i per elles, sisplau.

0: A Sant Boi hi ha espai per la cultura. Estic aquí rodejada de gent coneguda i és el que m'agrada. El negoci de proximitat, però de veritat, el tu a tu.
1: Per mi Sant Boi crec que és una ciutat amb ànima i amb cor de poble que fa que ens coneixem i no només saber qui som, sinó que col·laborem i que fem pinya entre nosaltres. I al final, qualsevol projecte cultural que passi a, no només al teu barri, sinó a la teva ciutat, fa que la cultura sigui de proximitat, no?
2: Ens sentim molt orgullosos de formar part de Sant Boi, perquè és una ciutat que rebeix molt bé tot aquest àmbit de cultura.
3: Sant Boi uneix molt. Sant Boi som multiculturals i penso que Sant Boi fa cultura i dona igual d'on vinguis, que Sant Boi sempre ha sigut una ciutat acollidora i segueix sent una ciutat acollidora.
4: Quan més persones hi ha de diferents mirades, cultures i pensaments, doncs millor. I mai fem cap discriminació, tothom som veïns d'aquí, tothom és benvingut.
1: Nosaltres, amb Comunitat Marianao Surt Escena, un dels primers objectius era aquest, no? Que era apropar la cultura no només al poble, sinó a totes aquelles persones que potser no han experimentat cap branca d'arts escèniques, o potser sí, no? Però al final que tothom tingués la possibilitat de poder apropar-se a la cultura. I per nosaltres això realment és el que significa cultura de proximitat.
0: És important fer molt de suport als creadors locals, perquè necessiten una empenta per poder-se donar a conèixer. I per sort aquí el poc negoci que hi ha de llibreries, crec que apostem per ells.
2: Quan veig un ball de gegants, de diables, trabucaires, tot el que sigui cultura popular al carrer, doncs és un moment de germanor on es reuneixes amb els teus amics, amb els companys de colla. Doncs fas el que t'agrada, compartir i fer-ho de la manera que més ens agrada als geganters, als diables, que és fer-ho al carrer.
4: El que té la Copa que la fa un barri que sigui molt bonic és perquè és un barri que és molt solidari, que fa molt de germanor. Ens juntem molt per fer cosetes i passar-nos-ho bé. I sempre està disposada a fer coses, a participar, a col·laborar, i crec que això no tots els barris ho tenen.
3: La Unió Extremenya el que fa és una fusió de cultura entre la catalana i l'extremenya. És a dir, tenim un mix per ensenyar i propagar la nostra cultura extremenya, però també estem al 100% amb Catalunya.
4: I ho fet des de l'amor, des de la solidaritat, des de participar amb altres persones. Som una família, de fet. Són persones que estan en el meu dia a dia i dediquem molt de temps, i és màgic, sí, sempre és màgic, perquè hi dediques moltes hores, hi dediques amb molta il·lusió i amb ganes de passar-nos-ho bé, perquè si alguna cosa té la cooperativa és que ens agrada passar-nos-ho bé i ens agrada molt una festa.
3: Sant Boi, com diu bé la frase, som pura inspiració, i tot el que sigui cultura, tot el que sigui agermanaments i fusions entre entitats, i cap a Sant Boi.
5: I arriba el moment, Laura, de posar-nos a prova, eh? T'he de preguntar una cosa, el tema del teatre com el portes?
6: Fatal, fatalíssim. Sóc una actriu absolutament pèssima.
5: Mala notícia, llavors, eh?
6: Espero que tu una miqueta millor que jo.
5: T'haig de dir, Laura, que tampoc tinguis gaires esperances. Vull dir, ni tu ni ningú, eh?
6: Doncs mira, em sembla que no ens escaparem ni tu ni jo, perquè aquí ens acompanyen el Miguel Gómez i l'Alejandro Sainz de Comunitart, un projecte que busca acostar les arts escèniques a tothom qui tingui o no experiència. Com ja us aviso, que nosaltres no en tenim cap ni una. Bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, bueno, d'alguna manera és això, aprovar les arts escèniques a tothom. No fa falta saber-ne molt per fer teatre, només confiar una miqueta, confiar en tu mateix i tenir una mica d'ego, perquè jo crec que els actors tenim sempre una mica d'ego, ens ho hem de creure, crec.
6: Bueno, com doncs, ho veus?
5: Amb això em deixes una mica més tranquil, perquè jo sí. La veritat és que estic una mica espantat.
7: Vale.
5: A veure, els dos, expliqueu-nos, perquè ens heu dit que era el moment de posar-nos a prova, per tant, què és el que farem sí. Aquí en aquesta carpa municipal?
7: Vale, farem un petit exercici de teatre, vale? És un petit exercici d'improvisació. Vale? Nosaltres el que hem fet en comunitat és explicar històries, perquè els actors i el teatre és per explicar històries. Llavors anem a crear una història, una petita història, aquí entre tots els que estem. Com funciona això? Preguntarem al públic de quina estona un nom i un ofici. Llavors aquest serà la protagonista d'aquesta història. Per exemple, jo mateix començaré a explicar aquesta història. Aquesta és la història de Piripi Piripi, Piripi Piripa. Vale. I aquell dia va sortir al carrer i ell continuarà, agafarà el relleu i continuarà aquesta història.
6: Una història col·laborativa, podria.
7: Una història col·laborativa, l'exconstruirem entre tots. Ell continuarà i després et passarà el testic a tu, i llavors tu continuaràs aquesta història i tu seràs l'encarregada, en aquest cas...
6: Acabar aquesta
7: història. És el més senzill de tots. Ximpom, final.
6: Bueno, estava endormit. No, era un sueño, com lo cerrado, no?
7: Como lo cerrado. Aquest és l'exercici que jo proposo.
5: D'acord, doncs aquest exercici és el que farem aquí ara en pocs instants. Jo, Laura, mira, com ens veig una mica fluixets, deixa'm que faci una cosa, que és preguntar. A veure, Santboianes, algú del que està al públic ens vol acompanyar en aquest exercici? Hi ha algú que...
6: Voluntaris, voluntàries!
5: Mira, per aquí tenim un voluntari.
6: Vinga, vinga, puja.
5: Un fort aplaudiment per ell, que se'l mereix calent.
7: Allà el volem? Vale,
6: per allà?
7: Hola.
6: Mira, el noi de la gorra.
7: El noi de la gorra també?
8: No, sembla que sí.
5: Perfecte, el de la gorra també. Un altre aplaudiment, sisplau.
7: Maravella, quina meravella.
6: Mira, anem a posar-los els dos aquí.
7: Compartim micro tu i jo?
6: Sí, exacte,
7: compartim micro vosaltres.
5: Espera, abans de començar, anem a posar una micròfon per aquí. Bona tarda, com et dius?
9: Bona tarda, em dic Lupi.
6: Lupi, quants anys tens, Lupi?
9: 15.
6: Molt bé.
5: Has fet teatre, Lupi?
9: No.
6: Fantàstic, és el que busquem.
5: A veure, i per allà, com et dius?
8: A veure, per aquí, com et dius?
10: Joan.
5: Joan, tu has fet teatre o què?
10: No, jo mai.
5: No, eh? Tampoc, eh? Per tant, tenim dos experts i quatre, bueno...
7: Ens en sortirem.
6: La gràcia és aquesta, no? Del que feu vosaltres també, no?
7: Exacte.
5: Com vols treure?
7: Ens agafes el que no tinc idea i...
8: Així va néixer Comunitat.
7: Així va néixer Comunitat del projecte.
6: Tirem de la piscina, va.
7: Si us sembla, comencem. Jo abans d'això preguntar al públic, però li preguntem a ell. Digue'm un nom d'una persona.
9: Pedro.
7: Pedro, vale, perfecte. I digue'm un ofici.
10: Un ofici... Paleta, va, paleta.
7: Pedro el Paleta.
6: Pedro el Paleta.
7: Pedro el Paleta, sí? Bé. Jo començo la història. Anirem en aquest ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu seràs l'encarregat de tancar aquesta història. Busca un final. Vale. Som-hi, al lío, eh?
6: Al lío.
7: Aquesta és la història de Pedro el Paleta. Uh-huh. Pedro el Paleta es va aixecar un dissabte al matí i estava molt content, perquè aquell dia era un dia molt important. Aquell dia
8: era el dia de la Puríssima, era un dissabte com avui, i estava molt, molt content perquè aquell dia doncs tenia festa i va sortir a passejar per aquí, pels carrers de Sant Boi.
10: Què va passar? Que durant anava passejant per la Puríssima es trobava amb tothom que coneixia, amb els companys de feina, amb els companys de tota la vida, no? Perquè al final doncs, et trobes amb un munt de gent a la Puríssima i ells se'ls trobava, a tothom se'l trobava.
7: Anem al conflicte. Vale.
6: El conflicte.
7: Això és el plantejament, anem al conflicte.
5: Però de sobte, es va trobar amb els jugadors de rugbi de la UE Santboiana, que anaven allà pel carrer baixant. Llavors el Pedro el Paleta anava avançant i va començar a sentir una mica de por, perquè clar, baixaven allà doncs fent, saps allò que fan els jugadors de rugbi que fa por una mica? I llavors justament quan els jugadors de rugbi estaven arribant a la seva posició, el que va passar va ser...
6: que Pedro el Paleta, que en realitat era diabètic, s'havia deixat la insulina a casa.
8: Ostres.
9: I aleshores, li va fer tanta por que va començar a córrer per sota del carret, així, 5 minuts, pa, a màxima potència, i què va passar? Que va arribar al final del carrer i...
8: Final dramàtic, eh?
7: I va arribar una ambulància i va ajudar Pedro el Paleta amb una mica d'insulina. Bon aplaudiment!
8: La història.
5: Que gran el Pedro.

0: Veiem, moment de seure.
1: Jo imagino que això, o sigui, quan ho feu normalment amb comunitat i tal, vull dir, una mica més de nivell, no? Vull dir, espero, de tot cop.
2: Bueno, no, i, a veure, hi ha de tot. O sigui, quin és el nivell que necessitem?
0: Bueno, és una dinàmica com per trencar el gel.
2: És una dinàmica per trencar el gel, per estimular una miqueta la imaginació i per construir entre tots. Si al final el que hem fet és un proposava, l'altre acceptava la seva proposta i sumava alguna cosa, que és el que hem de fer quan estem creant una obra de teatre, que és sí i, a més, afegeixo això, construïm entre tots i totes una proposta i una història, en aquest cas, no?
3: I també és guai veure, no?, com evoluciona. Potser la idea que tenia l'Alejandro quan ha començat la història de Pedro el Paleta no era aquesta, però és veure també com evoluciona i com canvia gràcies també a la imaginació de la resta, no?
2: I a les mirades de diferents persones, clar.
1: Això de la Santboiana us ha agradat?
2: La Santboiana està molt bé.
1: L'equip de rugby allà baixant.
2: Home, però també està bé perquè hi ha sortit també la Puríssima, que és com, no?, petites pinzellades de Sant Boi, que sempre està bé, que també és una cosa identitària, no?, nostra. Això de la Santboiana ha estat, era divertit. La imatge jo la tenia claríssima.
1: Ai, gràcies.
0: Va, anem a posar en context aquest Comunitart, això de la companyia Embrutats, que vosaltres dos sou les ments pensants, sou els líders. Expliqueu-nos una mica quina és la missió de fons que té aquesta companyia.
3: Doncs, bueno, Embrutats Teatre neix des fa ara, diria que uns 4-5 anys, neix també en plena pandèmia, no? I bueno, comença amb un petit espectacle de creació com a final també dels nostres estudis professionals, un espectacle, llavors això doncs deriva a una companyia, no?, que és en aquest cas Embrutats, a la qual doncs això, l'Alejandro, jo, també està el Jordi, l'Albert, som com de les persones, com del nucli fort, per dir-ho d'alguna manera, i al final neix amb un objectiu concret, no?, que és, a part d'apropar les arts escèniques a tothom, no?, que això també és comunitari, també neix amb l'objectiu d'aprofitar el teatre com una eina transformadora, educativa, no?, al final qualsevol projecte nostre, ja sigui espectacle o no espectacle, va relacionada evidentment amb les arts escèniques, però també amb un gran valor posat també en la part educativa i comunitària.
2: Sí, no, res això, al final és sumar mirades, penso, una cosa que he dit abans, que és apropar el teatre a la gent que potser no és professional, però que d'alguna manera a aquestes persones els hi pots anar molt bé fer teatre, i al teatre li pot anar molt bé que aquestes persones els facin teatre. És sumar mirades diferents, de diferents perfils, que sempre aporten, mai resten, saps? Llavors és una miqueta l'objectiu també del projecte Comunitart, d'agafar molta gent molt diferent, de diferents perfils, i crear un espectacle que dirà moltíssimes coses, que tindrà temes molt amplis que a tothom li resonaran.
1: Clar, perquè Miguel, estàveu parlant d'aquest Comunitart com un element integrador, no? Diguéssim, que cadascú pugui tenir el seu espai allà. Per què heu escollit el teatre? Què és el que té el teatre que us permet justament això?
3: Clar, nosaltres jo crec que principalment escollim teatre perquè al final és això, aquí portem la companyia. Ens hem format com a intèrprets de teatre, per tant és com la vessant més forta, però sí que és veritat que Comunitart i la gran majoria d'espectacles de la companyia intenten ser també multidisciplinaris, no? Creiem que al final el teatre està molt bé i també és com la manera d'explicar potser històries més directes, no?, potser a partir també de la paraula, però creiem que un espectacle o un projecte també guanya molt en valor si li afegim moviment, si li afegim dansa, música en directe per nosaltres és un punt clau, no? Al final les arts escèniques, el guai que té és que hi ha tantes branques que quan les sumes doncs crees això que vam crear, que és espectacular, no?
0: Mira, justament sobre això us volia preguntar, sobre aquesta, són fotos de la Festa Major del projecte Marianao Surt a Escena. Expliqueu-nos com vau fer aquest projecte, en què consistia i quins passos vau anar fent fins que al final es va representar.
2: El projecte Comunitart, bueno, és que és una història llarga, però l'objectiu era agafar, doncs això, no?, gent de diferents edats, de diferents perfils, ajuntar-los a tots i, per una part, primer fer una petita etapa formativa, hi ha gent que no havia fet teatre mai, llavors potser començar de sobte era massa ambiciós, no? Llavors els hi vam oferir unes petites càpsules formatives en teatre, en dansa, en moviment i en música, fins i tot.
0: Això vol dir que anàveu vosaltres allà i feia una petita formació?
2: Clar, primer la gent va fer una inscripció, es va inscriure molta gent. Nosaltres teníem unes certes places perquè no podem abarcar tot. Llavors, amb aquells que van entrar, perquè he de dir que estaven molt sorpresos i hi havia una morta participació, hi ha gent que es va quedar fora, malauradament, però amb tota aquesta gent ja vam escollir un lloc que va ser el Benviure, a les instal·lacions del Benviure, era on ens ajuntàvem cada cap de setmana, no tots, però un sí, un no, un sí, un no, i allà primer, la primera etapa era formativa,

0: petites càpsules per conèixer, per crear una mica de xarxa, per treure també vergonyes, treure bloquejos i crear aquesta companyia, que era l'objectiu, crear una espècie de companyia de que hi ha confiança, podem treballar junts perquè ens espera un llarg camí per crear aquest espectacle. Després d'això va haver una etapa on ja vam començar a treballar sobre el que volíem fer. Vam començar a dir, vale, quins temes ens interessen? Clar, molts perfils, moltes edats, temes molt diferents. I després d'una gran pluja d'idees vam encaminar-ho en una petita idea que va sorgir i tirant una miqueta del fil entre tots va estructurar-se una història. I a partir d'aquí, doncs, improvisacions, exercicis com aquest, per crear què passarà a l'escenari, quines idees teniu, anem a veure, i nosaltres anàvem conduint realment, érem conductors de totes aquelles idees que tenien.
1: Clar, per posar-vos en context, al final és un espectacle que amb els participants va començar el gener i va acabar el maig, però és veritat que tot l'equip també artístic, de producció i tot plegat, és un projecte que vam estar més d'un any treballant-lo, no? Doncs en paper, pensar bé l'estructura, o sigui que també hi ha com molta part prèvia que a vegades tampoc es veu, és a dir, és un projecte que sembla, mira, han fet un espectacle, sí, han fet un espectacle, però que realment ha tingut una durada de 2 anys gairebé fins que ha arribat com el producte final, no, per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, de fet, el primer dia, justament avui, m'ha entrevistat aquest matí a la Laura Gorri per obrir aquesta exposició de la Carpa Municipal, que us va ajudar també amb la 13, vull dir que aquí ha col·laborat una mica gent molt diferent en aquest projecte.
1: Clar, justament també un tret característic del projecte que també volíem cuidar des de l'inici és que, tot i ser un projecte liderat o dirigit, com li vulguem dir, per part d'Embrutats, amb el suport de l'Ajuntament, també volíem que moltes entitats i molts professionals d'aquí de Sant Boi, perquè hi ha molts, poguessin col·laborar i tenir, doncs, la seva aportació, no? Al final, doncs, la Laura Orri, que ha fet el disseny del cartell, es va encarregar de l'escenografia, però també teníem a la banda de la música que tocava en directe, teníem a Tots Som Santboians, que estan per aquí també, que tenien una intervenció. Bueno, al final era com això, un projecte comunitari realment al 100%.
0: Sí, i exposar d'alguna manera és quin és el talent santboià que tenim aquí. I insisteixo, un talent que potser s'ha format a nivell professional, però un talent que està ocult, que no ha estudiat mai teatre, no ha estudiat música ni dansa, però hi ha coses allà que són interessants de veure.
3: Un talent que, a més, és molt intergeneracional perquè hem tingut participants molt petits, des del 8-9 anys fins a d'altres més grans. Quin és el valor de posar a treballar de manera conjunta totes aquestes edats?
1: Doncs jo crec que també era un dels objectius, que era barrejar edats també pel que deia l'Alejandro. Al final són mirades totalment diferents i al final hi ha mirades que et donen el grup, doncs, dels més infants, els més peques, que no t'ho donaran potser als més grans, i també al revés, no? I va ser com molt guai també com van crear sinergies entre ells i gent, doncs, això, potser més jove, començava a juntar-se amb gent més gran que potser es veien cada matí pels carrers de Sant Boi i no sabien res de l'altre, no? Però és el guai també de com les arts escèniques també ens fan unir-nos a persones que potser en un altre context mai haguéssim coincidit.
2: I abans ha dit l'Alejandro una cosa interessant sobre aquests processos que fèieu previs, en el que d'alguna manera amb el teatre t'has de tirar a la piscina perquè potser costa al principi. Com ho feu perquè la gent que s'apunti a Comunitart puguin llançar-se, no?, i que es treguin la vergonya?
0: Jo, bueno, crec que des del joc. O sigui, el teatre és un joc i hem de jugar. I jo, una de les primeres coses, jo en aquelles petites càpsules formatives jo donava la de teatre, la d'interpretació, i ja els hi vaig dir, jo el que farem aquests dies és jugar. I a tothom ens agrada jugar. Tothom, siguem petits, siguem grans, ens agrada jugar. Llavors, des del joc, des de la confiança, des del bon fer, tot està bé, no hi ha errors. No cancel·lem, no diguem, no, això no està bé. No, està bé la teva proposta. Tirem una miqueta del fil. Anem a veure com la teva proposta pot ser encara millor. Des d'aquesta confiança, i ja t'ho dic, de jugar com nens, exercicis de teatre, això era un exercici, però hem fet més durant aquestes formacions, i era el propi joc ens torna, ens desbloqueja coses, ens treu capes i ens treu barreres.
3: Mira, sobre això, no? Una mica què dius, no? Tu, esteu molt acostumats a treballar amb gent que potser sí que ha fet una formació en teatre, però també obriu les portes a gent que no ho ha fet mai. Quin és el valor de treballar amb actors i actrius amateurs, que és un valor que també estem veient que està arribant al cinema? No sé, penso en directores com Neus Ballús, que estan apostant per incorporar les seves pel·lícules en papers principals a actors que són amateurs. Al final, no sé com veieu vosaltres com aquest canvi de tendència que s'està veient en els últims anys.
1: Jo, per mi, ara, doncs, també comparant, no?, amb els participants, que els que també veiem dia a dia, hi ha un punt també de que al final nosaltres com a, els professionals en aquest cas, moltes vegades també pel fet de tenir una, doncs uns estudis que sigui la teva professió, també hi ha una pressió i unes barreres afegides que probablement gent que simplement s'ho ha apuntat, s'ha apuntat a projecte o fa teatre per en un principi passar-s'ho bé, doncs no tenen aquestes barreres, no? I al final al teatre les barreres, els bloquejos mentals existeixen i estan a l'ordre del dia, no? I jo molts cops ho veig i dic, a mi m'agradaria tornar als 16 anys quan feia teatre simplement per passar-m'ho bé, tot i que m'encanta la meva professió, però al final hi ha un punt aquí, no? Que tens una pressió afegida, és la teva professió, no? T'estàs dedicant la teva vida, per tant hi ha aquesta barrera que a vegades no et deixa gaudir tant com si simplement ho estàs fent per passar-m'ho bé, no? És una mica com la fina línia.
0: L'entusiasme, jo diria. Si hi ha un entusiasme en un teatre més amateur, dic, volia dir, però que potser a vegades es perd, sí, sí, aquest entusiasme i aquesta manera de fer, que és molt genuïna, penso, i és molt lliure, i llavors i això funciona, eh? Clar.
2: L'entusiasme és el que hem tingut tu i jo, Laura.
0: L'entusiasme és el que teníeu aquí.
3: És l'únic, perquè talent, clarament, no hem tingut.
2: És necessari per seguir aquí amb això. Doncs nosaltres també estem fent una pregunta a tots els convidats que estan passant per aquesta Carme Municipal. Què és per vosaltres? Què vol dir viure santboianament? Què és el que fa a la gent de Sant Boi una mica especial o diferent en el bon sentit, en aquest cas?
0: És bona pregunta, aquesta. M'agrada que
3: em fes aquesta pregunta. En el bon sentit, amb el en Jon.
0: Viure santboianament... Jo crec que viure santboianament és integrar tot el que Sant Boi et pot donar. I tot el que, vull dir, clar, jo abans jo li deia a uns amics, no, és la Puríssima. O sigui, jo he de venir a Sant Boi. O sigui, he d'estar a Sant Boi a la Puríssima. Per què? Perquè no sou santboianament, o sigui, no ho enteneu, no ho enteneu. Però és la Puríssima, llavors la Puríssima no es pot perdre. Llavors jo penso que això és santboianament, integrar tot allò que Sant Boi et pot donar, a nivell de festivitats, a nivell de cultura, a nivell d'oportunitats, dels escenaris que tenim, doncs integrar-los d'alguna manera i viure orgullós.
3: Vull dir,
0: jo potser porto una amiga que no és de Sant Boi, la porto aquí a la Puríssima i diu, bueno, sí, la Puríssima. No, la Puríssima és, o sigui, és Sant Boi, vull dir, i s'ha de ser santboià per viure la Puríssima.
3: I llarga vida a la Puríssima.
0: Clar, llarga vida, i tant.
1: Sí, per mi molt doncs, de la mà del que diu l'Alejandro. Al final, també gràcies a aquest projecte ho hem viscut molt, no? Per mi, viure també santboianament és viure doncs, tot el que passa als nostres carrers, als nostres barris, no? Al costat de casa nostra, que a vegades també doncs, estem molt acostumats a treballar en un lloc, doncs surto de casa, vaig a la feina i poc més, no? I crec que també és viure doncs, la cultura, que crec que n'hi ha molt aquí a Sant Boi, i viure-ho no només com a espectador, que crec que també, sinó també poder viure-ho de primera mà i participar en tots els projectes o tot el que doncs, el mateix Sant Boi o el teu barri et pot oferir.
3: Miguel Alejandro, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
2: I tant.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: I parlem també de mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert, i en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: En esports, en futbol, a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna. A Pamplona, demà el Barça juga al camp del Llevant. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duch i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 eren menors i 8 majors, i es van produir a la zona de l'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre Passeig Sant Joan i la Ronda de Sant Pere, i un grup es trobava aturat davant de la línia policial, va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: I aquest matí la CUP ha denunciat l'actuació dels Mossos precisament durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, asseguren.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ho ha dit des de Cardedeu, al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. També ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta.
0: Les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment i assegura que aquests anys no han estat en va.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig de Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per La Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un dels clàssics de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginestar, la companyia elèctrica Drama, Zoo o els Amics de les Arts.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glosa de la diada pronunciada per Ramon Cotarelo. El contingut del discurs ha provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que ha emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Ripoll.
3: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que, no, avui reivindiquem, ni tan sols, no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí, ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I, com dèiem, Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
4: Jo crec que, com cada any, doncs, la diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som i Ripoll, el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotalero amb motiu de la diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la diada.
0: I avui, l'endemà d'aquesta diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada també a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: I parlem precisament de salut. Parlem de la migranya. És molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 persones les afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
5: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
6: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
5: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
6: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
5: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'esquerres, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de la Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la caputxinada del 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976, a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per CiU i per la província de Barcelona.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de 4 persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els 4 arrestats que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre de 2025 i el passat mes de juliol estan acusats de robar material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona, Osca, Saragossa i Castelló. També es relaciona amb 4 delictes de falsedat documental.
0: En plan local, la policia local de Mollerussa aquest estiu ha tramitat 192 denúncies i ha identificat a 296 persones.
1: És el resultat del reforç de seguretat que s'ha fet aquest any a la capital del Pla d'Urgell. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: La campanya s'anomena A l'estiu no tot s'hi val i s'han arribat a fer 94 serveis conjunts entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa als motius, hi ha l'alteració de l'ordre públic, que ha estat el que més, amb 58 denúncies, després el consum d'alcohol a la via pública amb 32 i, finalment, per no respectar el descans dels veïns i veïnes amb 31. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
8: L'any passat, en un període així més curt, en vam arribar a la 80a. Aquest any hem fet 192 denúncies. Per tant, ha sigut una vigilància, un control actiu de la via pública. Tot i això, no sé si hem aconseguit, i això és el que és un component que també hem d'explicar, no sé si hem aconseguit que la percepció ciutadana hagi sigut de que realment s'han fet 192 actuacions i que realment hagin instaurat un cert ordre nocturn en diferents zones de la ciutat a l'estiu.
7: També s'han tramitat 22 denúncies per embrutar o deteriorar l'espai urbà, 17 relacionades amb conductes incíviques, amb animals, i 10 per dipositar voluminosos a la via pública.
0: Fem un apunt també de mobilitat perquè ha estat un matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i al Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que afecta la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria-Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència, asseguren com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Les 2:18, seguim buscant informacions de proximitat. Anem fins a la Garrotxa perquè a Olot la gent que compra les botigues segueix pagant amb targeta i no demanen poder fer-ho amb Bizum.
1: Ho asseguren des de l'Associació de Comerciants d'Olot, ara que aquest mètode de pagament s'està arrelant a alguns comerços d'arreu. Diuen que amb el pas del temps van notant certs canvis de tendència, però asseguren que el Bizum és més sol·licitat per les compres per internet o per WhatsApp. Ens ho explica des d'Olot FM Gerard Puigdemont.
9: Cada vegada són més els mètodes de pagament possibles quan vas a comprar. Fa algunes dècades a les botigues pràcticament tothom pagava amb monedes i bitllets, però amb les noves tecnologies i possibilitats de compra i venda de tota mena de productes, les opcions s'han ampliat. Ara el Bizum es comença a arrelar en alguns comerços. Tot i això, des de l'Associació de Comerciants d'Olot asseguren que la gent quan va a comprar encara no solen demanar pagar amb Bizum. En parla Esther Verdaguer, la presidenta.
10: Fa més servir per quan es ven la botiga, la mateixa botiga ven online, per exemple, o ven per WhatsApp, que hi ha molta botiga que ven per WhatsApp, aquests sí que paguen amb Bizum, però la botiga física, tot i que hi estiguin una mica de canvi, no demanen el Bizum, perquè és tan còmode, ells venen amb el rellotge o venen amb el mòbil i ja paguen, vull dir que no, ja és tan còmode que no ho demanen.
9: Unes tendències que veurem com evolucionen i si fins i tot n'arribaran de noves.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
1: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: D'altra banda, la Bisbal d'Empordà va viure una diada molt diferent, la d'ahir divendres, amb la celebració de l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària nascuda arran de l'incendi que va afectar el massís.
1: La iniciativa va començar al matí amb una caminada solidària de 5,5 quilòmetres amb sortida des de la plaça de Sant Pol. Els participants van recordar part del territori afectat i en acabar van compartir una botifarrada. Després de diversos actes més, durant el dia, a la nit, les festes es van traslladar al pavelló de la Bisbal amb les actuacions del Frenillo de Gaguín, Chloe Rimbau, Mazzoni, Miquel Àrabs, Fetus, Orquestra Diversiones i GEA. Tots els grups del territori que van actuar gratuïtament. Escoltem a Benet Collàs i Ivan Cruz de la penya Blaugrana de Monells, una de les entitats que ha liderat l'organització.
11: L'Aliada han sigut 40 associacions juntes. Sí, si vols tu, nosaltres l'hem liderat, però... 40 associacions costa molt unir-les totes amb un mateix objectiu. Per això hem dit l'Aliada, vull dir, és de tothom, això és de tothom.
12: Bueno, és que l'Aliada, com bé deia ell, és el que ha sorgit. Al final, quan van trobar el dia 11 de setembre, que és la nostra Diada de Catalunya, volíem fer una cosa, evidentment, per les Gavarres, per el nostre territori, i vam dir de fer la Diada per les Gavarres comptant en fer una botifarrada tonta, una caminada i un concertillo acústic. I la cosa es va liar. A nivell de grups, a nivell d'associacions i
11: d'aquí,
12: a nivell d'empreses que han col·laborat, si no tot això no seria possible, vull dir que tothom ha col·laborat i s'ha liat.
1: La recaptació es destinarà a l'ADF a les Gavarres per recuperar material malmès per l'incendi i reforçar els recursos de prevenció i primera intervenció al territori. Una jornada que ha unit solidaritat, música i compromís amb les Gavarres.
0: D'altra banda, Fira Tàrrega ha superat l'equador de la 46a edició després de dues jornades marcades per les estrenes i una gran afluència de públic, i encara amb un dia de programació per davant. La jornada d'avui manté el pols als carrers i places de Tàrrega amb més de 60 propostes repartides en 6 espais.
1: Ahir, entre les estrenes, van destacar Chirchina, de La Tapeida, Emboscadura, de Colectivo Ameno, i Sky is Full, de Hermanas Pico Hueso.
13: The sky for the heaven. Aquí s'hi poden fer moltes coses. L'Sky és...
1: Avui arriben moltes altres propostes, entre elles Extra Motivated People, de Los Informals, Nuestro Refugio Galáctico, d'Azcona Tolosa, i Dominare, de Maduixa, i Mission Arnold Schwarzenegger, de la companyia alemanya KRA.
14: Wir sind KRA.
1: Anna Gibert és directora artística de Fira Tàrrega.
15: contemporània a la ciutat de Tàrrega. La crem de la crem de les arts de carrer passa per aquests dies pels carrers i les places de la ciutat amb 32 companyies catalanes, 14 de la resta de l'estat espanyol i 11 companyies internacionals. Trobarem novetats, trobarem artistes amb trajectòria, amb un 60% de propostes de carrer, gratuïtes. Les arts de carrer són democràcia pura i dura.
1: Més enllà de la programació artística, Fira Tàrrega també posa en valor el seu impacte professional. Les companyies participants en les dues darreres edicions han facturat uns 6 milions d'euros en venda d'espectacles durant els 6 mesos posteriors al certamen, segons les dades de l'organització. El 40% de la facturació d'espectacles de carrer d'aquestes companyies prové de Fira Tàrrega. A més, aquests dies s'han generat 1.800 pernoctacions gràcies al certamen.
0: Les 2 i gairebé 24 minuts, és moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de cinc al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
1: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
0: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45 buscant el tercer triomf consecutiu.
1: El Sabadell juga demà al camp del Mallorca.
0: I a la primera federació, victòria del Nàstic la passada nit a casa davant l'Algeciras per 4-2, que deixa el conjunt grana com a líder provisional del grup 2 de la categoria amb 7 punts en les 3 primeres jornades. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
17: Nova victòria del Nàstic a casa superant l'Algeciras per 4-2. Els grana han estat superiors al rival i han perdonat en diferents ocasions. Hi ha hagut fins a 3 pals que podrien haver fet més àmplia la diferència al marcador. Sinambakis, Víctor Villote, Van Rijk i Diego Gómez han estat els golejadors. Amb aquests 3 punts el Nàstic fica pressió als rivals i es col·loca com a nou líder del grup 2 de primera federació. Això sí, en tota la jornada encara pendent de jugar-se. Meixac ha estat un dels més destacats amb 3 assistències. A l'acabar el partit, l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, destacava aquesta victòria i el fet d'haver sumat 7 dels primers 9 punts de la temporada.
18: Teníem que tenir més pilota, millorar, donar una passa endavant, sobretot en el moment de pilota, ser capaços de córrer quan recuperàvem, i crec que tot això ho hem fet. Crec que el partit hem tingut opcions de tenir-lo més controlat, però crec que contra l'equip que jugàvem no en cap moment podíem estar tranquils.
17: La plantilla començarà a preparar a partir d'aquest dilluns el partit del proper cap de setmana. Els granes visitaran el municipal de Santo Domingo per jugar davant de l'agrupació deportiva Alcorcón el diumenge 20 de setembre a partir de les 12 del migdia.
0: Avui a primera ref és el torn d'Europa i Sant Andreu. D'altra banda, en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana CB que es disputa a Tarragona.
1: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus 2 partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
0: D'altra banda, en futbol sala, hi va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
1: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
0: I a aquesta hora es disputa la primera semifinal de la Copa Catalunya de Waterpolo masculí, que es disputa a la piscina del Club Natació Montjuïc entre el Club Natació Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa.
1: L'altra semifinal es juga a la tarda entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Es podrà seguir en directe a partir de les 4 per la plataforma La Xarxa Més. La final serà demà a 3:45 i també es podrà seguir a La Xarxa Més. Tercer i quart lloc es jugarà a 2:45.
0: I en handbol, el Barça i el Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
1: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
0: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Continguts en xarxa.
20: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
21: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
22: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
20: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
21: Joder, para que me bajo, papá.
23: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
20: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
24: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
25: Se tropezó con un escalón. Sí.
26: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
20: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
27: Deixaràs de sentir-me a prop?
16: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus.
2: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28.
2: Així ho ha anunciat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
0: En mobilitat matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i a Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
2: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dissabte. Lluís Mi Pérez.
4: En general, el temps continua sent tranquil aquest dissabte, sobretot quan més cap a l'Alt Pirineu, més les comarques de l'Ebre, les de Ponent, aquí el cel ben obert. I en canvi estan apareixent núvols ja des de mig matí aproximadament a prop de la costa barcelonina, a les muntanyes de Girona, també cap a la Catalunya central, arribant en algun cas fins al Camp de Tarragona. Núvols que s'han inflat prou com per deixar ja els primers ruixats. Els més destacables estan sobre el mar, d'una forma local, però les immediates hores, fins a aquest vespre, tot el que va entre el Tarragonès i el Maresme, passant pels Vallesos, el Penedès, l'Anoia, el Mollanès, Osona, també la Selva, tindrà algun ruixadet molt i molt local. No esperem grans quantitats d'aigua, però vaja, algun xàfec sorpresiu tindrem entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona. Ja diem més sol, cap a Ponent, cap al Pirineu, i una temperatura com la d'ahir o un xic més alta. Vist el diumenge, no esperem que hi hagi pluges, i sí una remuntada de temperatura.
0: D'altra banda, en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
2: Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026 que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: I en esports, en futbol a primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda a 4:15 al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. La diada d'aquest divendres deixa un total de 18 persones detingudes, 10 de les quals menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre.
1: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc del Triomf, mentre un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de la plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar apagant les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la diada. Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultras, una vintena de persones, van acabar marxant.
0: D'altra banda, aquest matí, la CUP ha denunciat precisament l'actuació dels Mossos durant la diada després d'aquesta detenció de 18 persones i l'han titllat d'imperdonable. Han acusat el cos policial d'actuar seguint ordres del Partit Socialista de Catalunya i de posar una catifa vermella a l'extrema dreta mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes, segons defensen.
1: El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha dit des de Cardedeu al Vallès Oriental, on també ha situat les eleccions municipals del 2027 com un dels eixos principals del nou curs polític, i ha defensat que la CUP exerceixi des dels municipis una oposició d'esquerres independentista i sigui un veritable dic de contenció davant els governs del PSC.
0: D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de 3 encaputxats no estava planificada.
1: El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, ha dit. I també ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves.
0: De fet, les entitats reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. L'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: Escoltem també el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que destaca que aquests últims anys no han estat en va.
3: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Unes 45.000 persones van participar en la manifestació d'ahir a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta.
1: Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600.
0: Tot plegat es va tancar al vespre amb l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya i, en paral·lel, la Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural amb els tradicionals concerts al Passeig Lluís Companys.
1: Enguany, el protagonisme dels concerts va ser per la Gossa Sorda. El grup valencià va actuar a Catalunya després de 10 anys allunyat dels escenaris. La Festa per la Llibertat és un clàssic de la commemoració de l'11 de setembre i ha vist passar pel seu escenari molts artistes de parla catalana, des dels Pets fins a Roba Estesa, passant per Ginesta o Zoo.
0: Més enllà de les grans manifestacions i actes, van ser molts els municipis que van celebrar la diada amb actes institucionals i el de Ripoll va generar polèmica.
1: Concretament per la glossa de la Diada, pronunciada per Ramon Cotarelo. Els continguts del discurs han provocat les crítiques d'Esquerra Republicana i Junts per Ripoll, que han emès comunicats de rebuig. Les dues formacions consideren que s'ha fet un ús partidista d'un acte institucional que defensen hauria de representar el conjunt dels ripollesos. Esquerra assegura sentir vergonya i indignació pel contingut de la intervenció. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra per Ripoll.
4: Però sí que hem de lamentar que hi hagi hagut un míting polític on no s'ha esmentat ni la independència de Catalunya, que és el que no, avui reivindiquem, ni tan sols no, que estiguéssim, o la figura del comte Guifré, i s'ha fet un míting on, entre d'altres coses, i això sí ja a nivell polític, s'ha defensat el servei militar i s'ha criticat l'Església a dintre de l'Església. Sorprenent. De bo que no es fessin mítings polítics en dies que són de tothom.
1: I Junts per Ripoll també ha criticat l'acte. Escoltem Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
5: Jo crec que com cada any, doncs, la Diada ha de ser una diada, no? Ha de ser el dia de tots els catalans i catalanes, no ha de ser una juguesca política. I per això, doncs, des de Som-hi Ripoll el que reivindiquem és això, que sigui un dia de tots els catalans. Lamentem, doncs, que hi hagin discursos que no han estat fora de lloc, no? Com una glosa, doncs, que no ha parlat de Ripoll, que no ha parlat del monestir, que no ha parlat de Catalunya, ni que tan sols ha dit bona Diada i visca Catalunya, no?
0: Davant les crítiques, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què assegura que desconeixia prèviament el contingut de la glosa.
1: El consistori explica que va encarregar la intervenció a Cotarelo amb motiu de la Diada i que li va donar plena llibertat per preparar-la. L'Ajuntament puntualitza que les reflexions expressades són opinions pròpies del glosador i que el discurs no havia estat consensuat prèviament amb la institució. El consistori també lamenta que la intervenció no s'hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Avui, l'endemà de la Diada i 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
1: A Montblanc, les carregades policials van impedir que la marxa arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976. Mig segle després, els participants recorden el simbolisme de la gesta i el llegat per als moviments pacífics independentistes, com és el cas de les manifestacions del procés. D'altra banda, aquesta tarda, una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet rememorarà els fets.
0: Les organitzacions sindicals de metges de l'Estat que van anunciar vaga indefinida a l'octubre han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat.
1: La protesta és contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut aprovat pel Consell de Ministres. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Leonard, ha afirmat que la vaga té data d'inici però no de final i ha alertat que afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les reivindicacions plantejades.
0: Parlem precisament de salut, parlem de la migranya perquè és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen.
1: S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia. Avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. És una informació de Carme de Fez.
6: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
7: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors, el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
6: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
7: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
6: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: L'exrector de la UAB i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys.
1: Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma del 1994 al 2002, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es va inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència a Barcelona el 2010.
0: I aquest matí ha tingut lloc la cerimònia de comiat del jurista i exdiputat al Congrés dels Diputats amb Convergència i Unió i el Partit Popular Josep Maria Trias de Bes, que ha mort aquesta setmana amb 81 anys. Ha estat al tanatori de Sant Gervasi.
1: Trias de Bes va militar al PSUC durant els anys 60 i va participar en la Caputxinada de 1966. Membre del Comitè Executiu i del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1976 a les eleccions generals espanyoles de 1982, 1986 i 1989, va ser elegit diputat per Convergència i Unió per la província de Barcelona.
0: Fem un apunt en mobilitat. Matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regionals del Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona.
1: Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòria Esclot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia.
0: En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor.
1: Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han denunciat que es tracta de la cinquena incidència per robatori de cable en menys d'una setmana a la xarxa ferroviària de Rodalies.
0: Deixem la mobilitat, però seguim parlant d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha rebut la resolució de 2 subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per reparar els danys que la Dana va causar a les instal·lacions esportives municipals.
1: Els treballs que inclouran el camp de futbol 11, el de futbol sala i la segona piscina començaran previsiblement al setembre. Ens ho explica des de la Plana Ràdio Tere Giné.
8: Efectivament, i els ajuts arriben per 2 vies, Presidència de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, i sumen una partida d'uns 464.000 euros, mentre el consistori encara està pendent també de la resolució.

0: que arriba als 464.000 euros, que no és una subvenció menor, perquè nosaltres teníem pressupostat que el camp de futbol valia 370.000 euros, vull dir que en un principi anem per dalt.
1: L'alcalde explicava que el consistori havia optat per encarregar prèviament el projecte tècnic i esperar l'arribada de l'ajut abans d'executar les obres per evitar assumir el risc d'avançar la inversió sense la garantia de la subvenció. Reconeixia també que l'inici de les obres podria afectar el començament de la temporada de futbol, tot i que assegurava que es treballarà per minimitzar-ne l'impacte en coordinació amb el club. A banda del poliesportiu, l'Ajuntament també compta amb una partida d'uns 80.000 euros per reparar la segona piscina municipal.
2: D'altra banda, Calafell es queda sense la sorra pendent per la platja de l'Estany.
3: L'Ajuntament alerta que la manca d'aportació de sorra pot posar en risc el passeig marítim de Masmel i l'Estany davant nous temporals. Ens ho explica des de Diumenge Ràdio Lourdes Meronyo.
4: Calafell no rebrà finalment la sorra que encara estava pendent de traslladar des del port de Comarruga fins a la platja de l'Estany Masmel. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, el Servei Provincial de Costes ha comunicat que els treballs no es reprendran, una decisió que el consistori ha rebut amb sorpresa i indignació. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra, però els treballs es van aturar a l'abril per protegir cries de corriol cama negra. Només havia portat aproximadament la meitat de la sorra prevista. Ara, segons Ferrer, Costa s'ha descartat continuar els treballs per motius econòmics. L'Ajuntament alerta que fotos temporals podrien provocar danys importants al passeig i reclama una actuació urgent. El consistori també continua demanant la renovació de la concessió del tram del passeig marítim entre Cunit i l'Estany, que es troba extingida des de fa uns anys.
2: Parlem ara d'ensenyament. Anem fins a la Garrotxa. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot es consolida amb una àmplia gamma de cursos.
3: El centre ofereix tallers pensats per a públics de totes les edats. L'èxit d'inscrits en alguns cursos fa que hi hagi cues d'espera. Ens ho explica des d'Olot FM Francesc Fernández.
5: L'Escola Municipal d'Expressió es prepara per al pròxim 1 d'octubre a iniciar les seves formacions a tallers. Si per una cosa destaca el centre formatiu, és per la gran varietat de cursos que ofereix el centre per a tots els públics. Amb el pas dels anys, l'escola s'ha consolidat com un lloc referent en l'ensenyament de cursos. El director de l'Escola Municipal d'Expressió, Tavi Algaró, destaca la importància de tenir un bon grup docent.
6: Això és una aposta, trobar la gent adequada que porti els tallers és bàsic. Has d'acompanyar la gent que comença, gent que no és tan hàbil, no té tantes aptituds, però tot ha de funcionar una mica alhora, però en diferents casuístiques, no?
5: El gran nombre d'interessats en alguns cursos fa que s'originin llistes d'espera per si hi ha alguna baixa durant l'any. A diferència dels cursos pensats per a infants i joves, els d'adults tenen una durabilitat diferent. A través del seu portal web, www.mulot.cat, es pot accedir a més informació.
2: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els Nens del Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família.
3: Serà les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
2: I tot i que Santa Tecla no arriba fins al 23 de setembre, Tarragona ja comença aquest cap de setmana a viure alguns actes de la seva festa major. Els gegants moros de Tarragona viuran unes festes de Santa Tecla molt especials. D'entrada, aquesta tarda ja arriba Espases Festives.
3: És el nom que s'ha posat a una trobada excepcional que servirà per celebrar el seu 175è aniversari i el 170è del gegantó Negrito. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
7: Una trobada que comptarà amb els gegants de la ciutat de Valls, el Vall de Cavallets de Torredembarra, els gegants de la vila de Sitges i els tornejans del Gemesí. A partir de les 7 arrencarà la cercavila que els portarà fins a la plaça de les Cols, on faran les ballades de lluïment. Miquel Eiximenis és el president dels portants dels gegants moros.
8: Aquest any, per la mostra, sí que és veritat que molt poques vegades o mai ha passat a Tarragona que els anfitrions surten a trobar i surten a cercavila. O sigui, fan l'última ballada al Pla de la Seu i nosaltres aquest any sortirem gegants negritos i gegants moros fent la cercavila i acompanyant-se amb nostres anfitrions.
7: També està d'aniversari la Biblioteca de Tarragona en fa 20. Diumenge ho celebra amb una trobada de bestiari de foc infantil.
2: D'altra banda, la tradició arrossera torna a ser protagonista demà diumenge del Tebre.
3: La finca de Bombita Hotel

0: Ja tot preparat per acollir una nova edició de la Festa de la Sega, que enguany arriba amb novetats, però amb la voluntat de mantenir la seva essència. Ens ho explica des de Radio Delta Nerea Alzo.
1: La jornada permetrà reviure com es feia antigament la collita de l'arròs al Delta de l'Ebre. Com és habitual, la cita posa en valor els treballs al camp i una part important de la cultura i la memòria del territori. L'edició d'enguany incorpora com a novetat un concurs de llançament de sacs d'arròs que estarà dinamitzat per Joan Ferrer i que busca afegir un component més participatiu a la jornada. La nova proposta compartirà protagonisme amb activitats tradicionals com la batuda a pota, les passejades amb barquetes de perxà i diferents demostracions d'antics oficis vinculats al camp i al cultiu de l'arròs. La regidora d'Enfocament Turístic de l'Ajuntament de Deltebre, Lola Casanova, explica que l'organització aposta per introduir novetats cada any, però sense perdre l'origen de la festa.
2: Sempre introduint alguna novetat de coses que també es feien abans, però que, bueno, que s'han deixat de fer i a poc a poc també donem diversitat a la festa sense perdre lo que és l'origen i l'essència de la mateixa.
1: La Festa de la Sega també posa atenció especial en les noves generacions. L'objectiu és que els més joves coneguin com es treballava antigament als arrossars i puguin entendre millor d'on ve una activitat que ha marcat la història del Delta.
3: Notícies en xarxa. Esports.
4: En futbol, a la primera divisió, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de cinc al camp de l'Osasuna a Pamplona amb l'objectiu de sumar la segona victòria de la temporada després de l'empat del passat diumenge davant el Sevilla.
0: Demà el Barça juga al camp del Llevant.
4: A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha deixat escapar dos punts al darrer segon al camp de l'Atlètic Club de Bilbao aquest migdia. Ha acabat empatant a dos.
0: A les 7 de la tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid amb l'objectiu de sumar la segona victòria. El Badalona, per la seva banda, visitarà l'Eibar.
4: A segona divisió, el Girona rep aquesta tarda al Castelló a 6:45, buscant el tercer triomf consecutiu.
0: I el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca.
4: Baixem ara fins a la segona federació. Aquesta tarda el Reus visita el camp de l'Ebre amb l'objectiu de sumar els primers punts després de perdre en l'estrena a casa. Serà a 6:45.
0: A les 7, el Manresa rep el Penya Esport buscant la segona victòria. Ens ho explica des de Ràdio Sallent Jordi Givert.
5: L'estrena a segona federació va ser molt positiva, golejada per 1-4 a Arnedo, una victòria que ha engrescat l'afició i demostrat a l'equip que poden competir en aquesta categoria amb el nucli de l'equip que va aconseguir l'ascens la temporada passada. Un d'aquests jugadors és el lateral manresà Nico Olmedo, que explica com encara anà el partit.
6: Bueno, sabem que és un partit complicat, sabem que és un rival que ve d'empatar i vol sumar de 3, té molt bons jugadors, que ens posarà les coses complicades, però bueno, nosaltres volem seguir amb aquesta bona dinàmica, volem tornar a guanyar i més a casa, que tenim moltes ganes de jugar i que s'animi l'afició a venir-nos a veure. I res, anirem amb tot amb els 3 punts, serà un partit difícil però bonic.
5: El Penya Esport de Tafalla és un equip navarrès que també ha ascendit aquest any. Destaca per tenir una defensa molt sòlida i un bon contraatac a la primera jornada, però no va passar de l'empat contra l'Otego i buscaran sumar els 3 punts a la capital del Bages.
4: I aquesta tarda es podrà seguir un partit de futbol català a la plataforma La Xarxa Més.
0: A les 6 de tercera federació femenina, el Sant Gabriel rep el Seagull de Badalona.
4: En bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB que es disputa a Tarragona.
0: Els del Segrià han acabat primers de grup després de guanyar els seus dos partits davant Joventut i Girona, mentre que el Barça ha fet el mateix davant el Manresa i l'Andorra. El duel de demà es jugarà a les 12 del migdia al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona.
4: En futbol sala, ahir va arrencar la Lliga amb derrota pel Santa Coloma a casa davant el Palma Futsal per 2-4.
0: Aquesta tarda, a 6:45, el Barça debuta a la pista del Valdepeñas.
4: En handbol, Barça i Granollers s'estrenen amb victòria a la Lliga Sobal.
0: Els blaugrana van guanyar ahir a la pista del Logroño per 32-48 i els vallesans ho van fer a casa davant el Cangas per 38-34.
4: És tot. Fins aquí el Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Salut, amics senderistes. Què tal? Com esteu? Esteu preparats per una nova aventura? Si la resposta és negativa perquè no ho teniu massa preparat, no patiu gens ni mica, perquè des d'aquest programa us donem moltes idees. Senderisme, excursionisme i viatges són la nostra raó de ser. En 25 minuts fem una proposta de cadascun d'aquests àmbits. Per començar, com pertoca, els presentem en el nostre sumari. Sant Daniel és una petita i frondosa vall encaixada en els darrers contraforts de les Gavarres i a les portes de la ciutat de Girona. Un racó que bé val una passejada. Qui ens hi porta per descobrir els seus encants naturals i patrimonials és el guia i acompanyòleg de Sorbus, en Cesc Comte. Camina que caminaràs i al Pallars acabaràs. No sabem si algú s'ha inventat mai aquest eslògan, però en tot cas, avui el podem fer bo. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista a la Serra de la Freixa des del poblet de Llagunes, que forma part del municipi de Soriguera. Com no, el Pallars Sobirà. I els quaderns del viatger, segon i darrer capítol, on la Cristina Duró ens enumera els 10 indrets imprescindibles de la ciutat japonesa de Kyoto. Avui, el segon 5. I ara engeguem amb el programa, però no ens agrada fer-ho sols. Ja sabeu que ens encanta que vingueu amb nosaltres. Veniu? Doncs va, que marxem. Ter, Unyà, Güell i Galligants. Quatre vies d'aigua que han fet que Girona sigui anomenada, entre altres maneres, la ciutat dels rius. Ens interessem pel germanet petit. Petit, però podríem dir que rebel, el Galligants. Un curs fluvial de pocs quilòmetres de recorregut que neix a les Gavarres, davalla d'est a oest i s'encaixona just abans de saludar el Pla de Girona i fondre's amb l'Unyà. El seu pas llaura la protagonista del dia, la vall de Sant Daniel. La vall de Sant Daniel és un petit reducte frondós i tranquil al nord de la ciutat. Vist al mapa, és com un vano, amb l'estreta base a l'oest, on s'ajunten l'Unyà i el Galligants, i que es va obrint cap a l'est, arrecerat pels darrers contraforts septentrionals de les Gavarres. Té un gran interès ecològic, paisatgístic i patrimonial, i el volem conèixer amb l'ajuda del Cesc Comte, guia de natura de l'empresa Sorbus i acompanyòleg, com ell mateix es fa dir. Aquesta és la carta de presentació que ens fa en Cesc d'aquest indret tan peculiar situat al nord de la Immortal.
1: Sobretot l'entrada és molt encaixonada entre la muntanya de Montjuïc i la zona del barri vell de la catedral de Girona i la muntanya de Lleó. Després s'obre com un ventall, hi ha camps també, hi ha una zona més agrícola, però l'entrada és una zona, diguem-ne, gosta, és molt tancada. I antigament aquesta orientació i el fet que fos enfonsada respecte dels turons del voltant, aquesta vall es deia la vall tenebrosa, la vall ombrosa o la vall profunda.
0: El poble de Sant Daniel va ser municipi fins que l'any 1963 Girona el va fagocitar. Això no li ha impedit, com explica en Cesc, que sigui el barri més natural i el pulmó verd de la ciutat, o un dels pulmons verds de la ciutat. Paisatgísticament, és un autèntic mosaic.
1: És com un puzzle, un mosaic de diferents ecosistemes, de diferents paisatges. Hi ha la zona urbanitzada, que podríem dir està al voltant de l'entrada, seguint el barri vell de Girona fins a la zona del convent de Sant Daniel, i llavors quatre cases en el vessant de Soleil. Hi ha quatre camps que pocs es treballen avui dia ja, i el bosc que gairebé es pot dir que no es treballa ja.
0: El monestir benedictí de Sant Daniel dona nom a la vall. Se situa al costat del Galligants i a l'est del nucli urbà propi de Sant Daniel. Més que mil·lenari, és un lloc que en Cesc ens recomana molt de visitar sempre que estigui obert.
1: El monestir benedictí és el monestir de Sant Daniel, que dona nom a la vall també, i que va ser fundat per la comtessa Ermessenda. A l'any 1015, el bisbe Pere Roger va vendre a Ramon Borrell les propietats que la seu tenia per la zona de la vall de Sant Daniel i que havia marcat tot la història de la vall, igual que molts llocs de l'església era qui manava. Pere Roger era el germà de la comtessa Ermessenda. No ho va vendre la seva germana, ho va vendre el seu cunyat. Però automàticament després de Ramon Borrell va morir i va quedar propietari amb tots els títols la comtessa Ermessenda. I va fundar el monestir ara ja fa més de 1000 anys. Té un claustre de dos pisos maquíssim i hi ha una comunitat de monges benedictines molt amables que fan activitat per la gent, tenen una mica d'hospedaria, un lloc molt agradable per anar-hi a fer una mica de recés.
0: Un altre element molt representatiu de la vall són les fonts, fins a una dotzena. Creen un ambient humit i ufanós que es desmarca una mica del paisatge característic del massís de les Gavarres, com ens explica el Cesc.
1: A les Gavarres, un dels valors ecològics que hi ha és precisament les rieres, les zones aquestes una mica més fondes, perquè a la que te'n vas més amunt, les Gavarres són una zona més secota, que la vegetació més característica són els alzinars i sobretot les suredes, els suros que han donat vida i han fet que encara hi hagin indústries a la zona de Cassà de la Selva, Llagostera, Palafrugell, que també forma part d'aquest conjunt de les Gavarres. Per tant, la gran diversitat i biodiversitat que hi ha a les Gavarres es troba també en aquestes zones que podem dir rius o rierols que alimenten les aigües de les pluges o d'alguna font si encara raja.
0: Com altres punts destacats de la vall de Sant Daniel, en Cesc ens parla del mirador de Can Garcia, amb grans vistes a la catedral, a Sant Feliu i a la seva impressionant agulla, i de fons a les muntanyes del Far i les Guilleries. Però tot és molt a prop en aquesta vall. No massa lluny del monestir, Sant Pere de Galligants és una altra meravella.
1: El monestir de Sant Pere Galligants, al costat mateix del Galligants, en el seu tram final, i que alberga el Museu d'Arqueologia, molt interessant i visitable també, no sé si fan visites un cop al mes, i sí, tenen a part el romànic maquíssim de la nau principal, tenen el claustre, que també és una de les joies que hi ha per allà a Girona.
0: I com no, el riu Galligants, que és el carrer major de la vall de Sant Daniel, qui l'ha llaurada durant segles i segles. El riu petit, com dèiem, però amb molt de caràcter.
1: Clar, la vall de Sant Daniel és oberta com un ventall que la part més fina, per allà on el riu Galligants desemboca a l'Unyà, és una part molt estreta i ocupada per aquests edificis que dèiem ara, que si el monestir de Sant Pere Galligants... Clar, tota l'aigua ha de passar per allà i alguna vegada ha fet mal de veritat. El Galligants és, doncs, el petit de la ciutat, però molt de geni.
0: El Cesc proposa una ruta per descobrir la vall de Sant Daniel. Podria començar pel passeig que porta cap a l'antic safareig i la font del Bisbe. Seguirem cap a una altra font, la d'en Pericot. Té una llegenda i també una història més real.
1: Allà, si troben algú que conegui la zona i la ciutat i la vall en concret, pot demanar si hi ha alguna llegenda. Hi ha una llegenda que parla d'una serp que bevia oli. Aquesta és la font romana, també et deien, perquè és la font, potser diuen, més antiga que hi ha per allà a la vall, que s'hagués urbanitzat per poder-hi accedir fàcilment. La font d'en Pericot. En Pericot era un alcalde que va restaurar la font i va agafar el seu nom.
0: I seguim. El següent punt és la plaça de les Sardanes o la plaça de la Constitució. Una plaça una mica maltractada, que amaga una curiosa història.
1: Plaça de la Constitució o plaça de les Sardanes. Una plaça que encara conserva la placa que posa plaça de la Constitució. Fixa't, plaça de la Constitució, però no de l'actual. Plaça de la Constitució de la República. El paleta de la vall de Sant Daniel, que devia ser també l'enterra mort, el van obligar a treure la placa i ell, en lloc de llançar-la, la va amagar, la va enterrar. I quan va tornar a la democràcia, la va tornar a instal·lar en el seu lloc. I ara algú amb un coneixement molt pobre o nul de la història del país i amb una ràbia continguda que li fa trencar mostres del nostre passat i de la nostra història, doncs l'ha repicada una miqueta perquè la Constitució es veu que no li agradava.
0: Amb un to més pacífic i més civilitzat, nosaltres seguim endavant cap a la font d'en Fita i la font dels Lleons. I comencem la tornada, enfilant-nos per una zona de suredes, passant pel costat d'un forn de calç i per la font del Ferro, ara connectada a la xarxa d'aigües potables, però abans amb una surgència d'aigües de caràcter mineromedicinal. Passem pel costat del cementiri i acabem la ruta. En total, una matinal que ens haurà servit per agafar una mica de gana. Per visitar la vall podem contractar el Cesc Compte perquè ens acompanyi. Ell és un dels dos creadors de l'empresa de guiatges Sorbus, que fa educació ambiental per la Mainada i que vol donar a conèixer sempre sobre el terreny els paratges de l'entorn més immediat, sobretot del gironès. Entreu a sorbus.cat i en descobrireu tota l'oferta. I per fer-vos dentetes, en Cesc ens fa un colofó fantàstic. Atenent que la vall, també dita tenebrosa, umbrosa o profunda, també s'ha considerat al llarg de la història la vall dels poetes o dels escriptors, ja que Prudenci Bertrana, Josep Pla, Josep Maria de Gironella o Josep Maria de Sagarra s'hi van inspirar i en van escriure, en Cesc ens prepara un petit colofó i ens recita la vall de Sant Daniel i la seva lluita per sobreviure als embats del ciment i de les carreteres. Ho fa a través d'un poema que havia escrit el seu pare, Francesc Comte. Diu així.
1: Trencant el gas i el silenci de la vall preuat tresor, van passant fullens els autos amb una constant remor. La veneta de lluny plany, tan molesta bullinor, i a cops de valent batall repeteix la seva queixa que ressona per la vall.

0: Sendas.
1: Què us sembla, cinema, airejar-nos cap al Pirineu? Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Avui ens anem cap a, precisament, muntanya, eh?
2: Doncs sí, reprenem les passejades curtes, com fèiem a la darrera edició dels Sendes, però aquest cop ens n'anem força més lluny. Us proposo anar al Pallars Sobirà per fer una ruta circular des d'un poblet força desconegut de la vall de Ciarb que es diu Llagunes. És una excursió que combina dos dels itineraris de la vall de Ciarb editats pel Parc Natural de l'Alt Pirineu, la ruta número 4, que es diu la Volta a la Serra de Freixa, i també la ruta número 1, que és la Ruta de les Fonts. És una proposta que ens ofereix un variadíssim ventall paisatgístic, des dels boscos de ribera del Fons de Vall fins als prats alpins de la Serra de Freixa, passant per les frondoses pinedes de les Obagues de la Muntanya, i que té tres parts ben diferenciades: la pujada des de Llagunes fins al capdamunt de la Serra de Freixa, el tram més o menys planer del capdamunt de la serra amb unes vistes esplèndides, i després el tram de descens des de la Serra de Freixa fins a Llagunes, passant per l'interior del bosc i per entre antics bancals abandonats i murs de pedra seca, combinat amb la visita a unes quantes fonts.
1: Crec, Xavi, que el punt de sortida és el poble de Llagunes,
2: precisament. Això mateix. Anem a començar a caminar a Llagunes. És un poblet de poc menys de 40 habitants, on hi arribarem des de la carretera que puja al port del Cantó venint des de Sort. Deixem el cotxe a la part baixa del poble, al costat d'uns plafons explicatius de les diferents rutes, i uns metres més enllà trobem el pal indicador d'inici de la Volta a la Serra de Freixa, que és la que hem de seguir, senyalitzada amb marques de pintura groga als arbres i a les pedres. Comencem amb baixada per un senderó que, entre bosc de ribera i algun hort, ens du a creuar de seguida el riu de Llagunes, o riu del Cantó, per un puntet de fusta, i per l'altra marge, entre mates d'avellaners, al cap de poc arribem en un trencall indicat on hem de seguir el camí de Freixa, que és un poblet encara més petit que Llagunes i és a l'altre cantó de la serra on ens enfilarem. El camí comença a pujar, tot fent ziga-zagues per un espès bosc de pi roig, per l'obaga de Soriguera, amb un sotabosc humit de boixos, molsa i falgueres. Passem sota la roca de Llacunes fins a arribar a un trencall que per l'esquerra ens permet fer una anada i tornada curtes d'uns 600 metres per un sender una mica irregular, això sí, fins a la roca de Llagunes. És un fabulós mirador natural amb un panorama obert sobre el poble i la part alta de la vall de Ciarb. Veiem els pobles de Tornafort, Vilamur, Soriguera i també el massís de l'Orri al davant, i també tenim vistes cap al Montsent de Pallars. Doncs bé, des d'aquí desfem el camí fins al trencall i seguim amunt. Passem una zona oberta de prats, enllacem amb una pista i de nou entre el bosc arribem al trencall indicat del Clot del Pui. Aquí deixem la pista per on veníem i encarem un tram de pujada forta que ens du a passar per les Esterrassades. És una zona de tartera per entre un caos de blocs que s'estén pel vessant de la muntanya fins a desembocar al capdamunt ben bé de la Serra de Freixa, on la frondositat de la pineda es converteix en una zona més oberta de bonics prats alpins, suaus i planers. Des d'aquí ja podem distingir cap al sud, al fons de la vall, el petit nucli de Freixa i al darrere la Serra de Beaumort i també cap a sud-est el massís del Port del Comte. D'aquí el que fem és deixem el camí ral de Freixa i girem completament cap a llevant, seguint el llom de la serra. Passem un tram on les vistes s'obren cap a la Torreta de l'Or i al nord i arribem en un petit turó amb una cabana de pastor per guardar-hi el bestiar, que és la cabana de Freixa, amb vistes cap al Turbón, veiem també tota la capçalera de la Vall Fosca i tenim vistes també de la Vall d'Àssua sobre Rialp. Doncs bé, continuem encara un tros pels ondulats lloms de la Serra de Freixa cap a l'est, fins a desembocar en una pista que ens baixa a un collet. És el punt on deixem la pista, que se'n va cap al port del Cantó, i per l'esquerra comencem la tornada. Anem primer fins a la propera Font d'Arminyana, una surgència arran de terra amb una taula de pícnic al costat. Ens posem altra vegada dins del bosc i baixem seguint les indicacions cap a Llagunes que ens duen a passar per Peracella, un altre mirador natural arran de camí i també per entre prats abandonats. Poc més avall deixem a l'esquerra el Clot del Pui, que és un gran pla, un gran prat completament pla, amb un pi just al mig, i continuem baixant, ara de manera més acusada, fins al trencall de la Font de Fornicons, ja al fons de la vall. Arribem a la font en un no-res i anem encara per un bonic camí entre roures, oms, verns, aurons i tot de vegetació de ribera a creuar el riu per una passarel·la de fusta per anar a la font dels Canemassos. És una fonteta en un cul de sac que després ens retorna cap a Llagunes seguint el curs del riu pel costat d'antics camps entre murs de pedra seca vermella contrastats amb el verd de la vegetació fins a entrar de nou totalment planers a Llagunes.
1: Doncs una zona que és de pas, perquè a la carretera l'eix que comunica a través del port del Cantó, Sort i la Seu d'Urgell, però de vegades no ens hi parem massa i convé aturar-s'hi. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 8,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 550 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
2: Posem-hi unes 5 horetes per fer-ho xino-xano, sobretot per poder gaudir del bosc i de les vistes panoràmiques.
1: Grau de dificultat?
2: No hi posaria més que un 1,5 sobre 5.
1: I referències, Wikiloc?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Llagunes, Volta de la Serra de Freixa, Ruta de les Fonts, Llagunes, d'un usuari que es diu Jaume Broto.
1: Doncs, Xavi, ens retrobem en el proper programa. Gràcies.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us faré un resum dels 10 imprescindibles de Kyoto.
1: Moltes coses encara per descobrir d'aquest top 10 de la ciutat de Kyoto. Dels 10 llocs imprescindibles, la Cristina ja ens n'havia descrit 5 en l'anterior capítol. El barri de Higashiyama i els seus dos mítics carrers. El temple de Jokashi i la seva pagoda. El barri de les Geishas, és a dir, Gion. El santuari de Fushiminari i el tradicional carrer de Pontocho. Ens en queden 5. Pareu orella, que són molt i molt interessants. Kyoto, els quaderns del viatger.
3: Lloc 6. El mercat de Nishiki. És un mercat que no està concebit com els nostres mercats, com un espai ampli i potser de forma rectangular o quadrada, que és un passadís llarg que va enllaçant diversos carrers i en el qual podreu trobar parades de tota mena en la qual podeu tastar la gastronomia japonesa. La primera, maduixes. Al Japó hi ha una gran obsessió per menjar les maduixes en totes les seves modalitats. Una de les més típiques que venen és amb les maduixes com si estiguessin arrebossades en xocolata. Després podeu tastar una mena de broquetes en les quals podeu trobar, per exemple, popets o sípia o gambes. També peixos fregits en tempura, vieires, sushi... Hi ha una oferta molt àmplia de gastronomia. El que sí que cal que tingueu en compte és que la majoria de parades d'aquest mercat s'ha de pagar en efectiu. No us acceptarà la targeta i jo el millor consell que us dono és que traieu diners en un caixer del 7-Eleven. És un dels llocs on les comissions són més baixes. Lloc 7. El temple de Higashi Honganji, budista, es troba molt a prop de l'estació de Kyoto. Bàsicament, podeu arribar des d'allà caminant uns 5 minuts i és bastant diferent als altres que vaig visitar. Possiblement us diré que és el que més em va agradar perquè pots entrar i veure primer que no hi ha tants turistes i després com s'acosta la gent de la ciutat a pregar. És un lloc en el qual es respira pau, calma i benestar. Hi ha una de les torres en la qual es pot pujar i pots fer una visita de vistes panoràmiques de la ciutat. Lloc 8. A prop del temple de Hiyashi Hongariji, es troba a l'estació de Kyoto i la torre de Kyoto. La torre de Kyoto és una torre d'uns 130 metres que pots veure des de molts punts de la ciutat i per la nit està il·luminada. I just al davant tenim la seva estació. Destaca per ser una estació moderna en la qual podeu trobar un centre comercial i té una de les que no es consideren principals atraccions de la ciutat, òbviament, però té una atracció que és bastant curiosa, i és que en el corredor hi ha una escalinata molt gran i per la nit s'il·lumina amb leds de diferent color que van fent com una mena de mapping i pots anar veient com les escales van canviant de color a mesura que tu puges, tot i que quan vaig estar jo la gent va optar simplement per dedicar-se a mirar l'atracció sense pujar ni baixar. Lloc 9. El passeig del filòsof, que està dedicat al filòsof Nishida Kitaro. És un caminet d'uns 4 quilòmetres aproximadament que us connectarà directament amb el temple de Jinkaku-ji. Aquest sender té adossat en un dels seus costats una mena de rierol, en el qual hi ha arbres a banda i banda. És una de les zones més famoses en les quals es pot passejar en l'època del Sakura. És un lloc preciós, és una zona molt calmada i us portarà directament a un dels enclavaments més bonics de la zona. I lloc 10. Tenim el temple de Jinkaku-ji. Torna a ser un temple budista zen situat enmig de la natura. És una visita que val la pena, malgrat que per l'estiu faci molta calor, per arribar. Té una mena de jardí zen que no us podeu perdre i que destaca perquè té una mena de monticles que simbolitzen el Mont Fuji. Cal tenir present una altra nota important a l'hora de visitar els jardins d'aquest temple. Els jardins no són gratuïts i cal pagar. L'entrada és a 500 yens, és a dir, uns 2,5 euros, i no accepta diners que no siguin en efectiu. Per tant, heu de portar monedes o bitllets per poder accedir. Us el recomano perquè és una zona de pau i tranquil·litat que val la pena no perdre's. Possiblement aquest seria el meu top 10 de llocs imprescindibles a Kyoto, tot i que també us recomano que no us perdeu ni el santuari de Heian, ni el parc de Maruyama, ni el pavelló daurat, ni el palau imperial, ni el castell de Nijo. I una cosa important, botigues que no cal perdre. Hi ha les botigues de convenience de 7-Eleven, Lawson i Family Mart. No tingueu prejudicis. Són supermercats que us poden salvar la vida i realment tota l'oferta gastronòmica que tenen és d'una qualitat més que acceptable.

Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou trajecte pels Sendes. Hem fet possible el programa l'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Seguiu-nos al web de La Xarxa Més, a l'apartat dels Sendes. Recupereu allà qualsevol capítol a l'espera que hi tornem. Mentrestant, ja sabeu que tingueu una molt bona ruta.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si s'us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a l'illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i va anar a cura de la Camí Carreras Giral, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
1: És aquesta estructura rectangular que hi ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades a terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar, amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
0: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
1: El safareig, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
0: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga vila closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
1: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, emmirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si permet l'expressió, que es feia la Segarra, no?
0: L'Església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'Església sempre les va relegar a un paper secundari. Un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
1: Quan es batejava una criatura, fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill, perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena, i com que no havien passat la quarantena, no estaven netes de l'esca del pecat, que significava, doncs, bé concebut i bé parit, no?
0: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
1: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vetlla, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que n'hi haguessin tres noies davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
0: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
1: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades, perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres, perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari, perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien clar obligacions de marit de canalla, i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
0: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. I al seu costat, els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, d'ametllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
1: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels Horts, se n'havia de fer conserva i s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia neveres ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancaler amb herbes remeieres o per cuinar. I unes herbes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
0: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
1: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petiteta. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures i que era una font d'ingressos importants i la conserve. I és una de les coses, doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserve.
0: La ruta senyalitzada Cosint el Sol al traç de les dones a Tarroja basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el Sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasagarra.org o bé al web de l'Ajuntament, tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi, tio, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata, i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major, per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic Molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat, que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera, i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps erms per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que el de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió, i just a l'altre cap del pont tenim un caminet que, aigua savall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita coveta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble, i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
0: Molt bé, doncs, descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Quant de temps hi invertirem?
1: Posem-hi unes 5 horetes xinoixano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat?
1: Posem-hi un 1 i mig sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
0: Internet.
1: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
0: Doncs gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
1: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
0: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic. Un volcà de forma acadèmica, perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat. I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà i que dintre hi ha taules per menjar, i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del Lake Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda en general és tot molt verd, t'hi plou molt. Aquí, a Tongariro, teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell.

parar. Per exemple, passes per Gurjat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tumba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar perquè si vols te sellen un passaport dient que has estat a la república independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar a algunes platges que hi ha, que, perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a l'illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recordo una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparent. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins el Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

i fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els

Programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Fas 18 anys aquest 2026 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18. Serà el divendres 10 d'abril a les 9 del vespre a Can Massellera. Música en directe amb DJ Romero, fotocol a càrrec d'Anna Santamaria, menjar i beure, regals, sortejos i molt més. L'aforament és limitat i és imprescindible que confirmis la teva assistència. Entrada gratuïta i exclusiva per a persones empadronades a Sant Boi i nascudes l'any 2008. Vols venir a la festa dels 18? Reserva la teva entrada a l'Instagram de Joventut Sant Boi. Pots portar una persona d'acompanyant. El 10 d'abril a les 9 del vespre, vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al punt, la Factoria Jove de Can Massellera, al telèfon 673-03-6495 o @joventutsantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Felicitat Gasa Nadal.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
1: 39.297.
4: Estábamos en una cola y se presentan dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los dejó pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira, aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
5: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
6: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de l'imaginari popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu, que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena guerra civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El macho pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquell 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es crea el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger, per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'un d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda a Stoppelsteine, un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: Hi va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquell 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotges. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és el de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, si cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sogo, una taza, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía, que ella tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom:
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula:
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'Escola Militar Portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octavi Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop diguem-ne s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada, acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple el cas de a Lleida de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignasio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignasio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs, i realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els forns crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havien dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havien tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava

0: les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà i les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
1: Sí, sempre són les oblidades o les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual, o de violència afegida com separar-les dels seus fills, o de fer-les avortar, o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
3: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme: sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
4: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Gerada.
2: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
3: I si no podries, és que no podries. L'has de veure, aquest cinema. I llavors la imaginació ja no cau.
4: És que per fer cinema has de tenir imaginació, molta imaginació.
3: Sí, senyor. Doncs aquesta és una de les 1, 2, 3 de la nostra manera d'entendre què és el cinema dins el nostre món global, no? Que, bueno, que ha de tenir aquestes constants al cap i a la fi. Bé, escolta, anem a connectar amb aquesta colla, sí?
4: Ja està. Hola, Paco, què tal? Escoltes, Paco?
5: Hola, companys.
3: Bona tarda, què tal?
5: Estem amb el Matías.
3: A davant del cinema que es can Castellet, eh?
5: Pues sí, estem aquí a l'entrada on es compren els bitllets per fer l'entrada als cinemes, i estem aquí pues novament amb el Didac, i parlem avui amb el Didac a veure què ens diu, quines pel·lícules i coses podem trobar aquí. Hola, Didac.
6: Hola, bona tarda a tots.
3: Bona tarda, com va això?
6: Bueno, pues aquesta setmana el Jaume el tindrem content aquesta setmana, ah, perquè sí, he aconseguit tenir el Hamlet.
3: I com?
4: Hamlet.
6: O sigui, estarà content ara.
3: Perquè te la vaig esmentar.
6: He aconseguit tenir el Hamlet, que ha costat entrar-la a Sant Boi, perquè és una pel·lícula que en un principi s'estrenava i anava molt tancada. Mm. Així que us convido a que vingueu a veure-la aquí als cinemes Can Castellet. A part del Hamlet tenim Sin Piedad, seguim amb Zootropolis 2... Tenim, bueno, Hamlet també la tindrem en versió original tant el diumenge.
3: Escolta, perdona, parla. Sí, m'escoltes?
6: També a les 9 i 10.
5: A veure, és que no té els cascos ell.
3: D'acord.
5: T'escolto jo, però ell encara no.
3: Digue-li que Hamlet no, que en tot cas Hamnet,
5: sí, Hamnet. Vale. Hamlet,
3: sí. Sí, d'acord.
6: Després també tenim La Abuela Tremenda, La Sista. Tenim l'estrena, que just s'estrena aquest divendres, o sigui, avui estrenem Aida i Vuelta,
3: sí.
6: I tenim Enviar Ajuda, que és així una pel·lícula així una mica de terror,
3: sí.
6: I Ídolos, seguim també amb Ídolos.
5: Bueno, ara ja vosaltres ja comentareu una mica més les pel·lícules, però bueno, aquí tenim una treballadora, gràcies, sí. Didac, una treballadora que es diu Susana, que està aquí davant de les
3: crispetes.
5: Sí, de les crispetes i de tot això. Hola, bona tarda, Susana.
7: Bona tarda, sóc la vostra taquillera de confiança.
5: Bueno, si voleu fer alguna pregunta, m'ho dieu. Jo sí que l'he preguntat, li diria, si nota que les crispetes es compren més en un tipus de pel·lícules o en altres.
7: Totalment. Hi ha pel·lícules que saps que són crispeteres. Per exemple, totes les de dibuixos o totes les que fan por, i totes les que són una mica de, així, com tipus suspens, i ve molta que canalla molt jove, i aquesta canalla consumeix moltes crispetes perquè les agrada. A més, fent unes crispetes espectaculars.
3: Molt bé.
5: I nosaltres sentim, Matías, l'olor, no? Així
8: Sí, però jo soc més de xutxes i no de crispetes.
5: També teniu xutxes, no?
7: Tenim una àmplia varietat de xutxes que podeu triar les que vulgueu. A més, algunes són halal.
3: Digue-li que el convidi, no? Potser, oi?
5: Home, bueno...
4: Vaya morro.
5: Sí, lo que anava a dir és que sí que és cert que bueno, és una tradició, no?, lo de tenir pues, begudes i demés, aigües, refrescos... bueno, una tradició, no?, del cinema, és com un clàssic, no?
7: Bé. Un clàssic, no pots venir a veure una pel·li sense les crispetes.
4: Paco, no pots. Paco, una sí, cosa. Després, la digues. Senyora neteja, que neteja el cinema, dirà, crispetes, moltes crispetes, però ja està bé, no?, tant de netejar. ¿Entén?
5: Claro, después ve lo de netejar, ¿no? Ese es el otro.
7: Bueno, pero eso es una cosa que ya la tenim una mica per la mà, ja saps què trobaràs. Algunes sales sí que estan molt brutes, però bueno, jo apelaria una mica més a la conscienciació de la gent, que sisplau, que contribueix una mica a que la nostra feina sigui el curada possible, més que res per ells, perquè a tothom li agrada veure el cinema
3: net i polit,
7: net i llest, i moltes vegades tenim molt poca estona per retallar-ho tot, i agraïm que cadascú que ha consumit dintre del cinema t'emporti la seva consumició, que la porti a la papelera, sisplau.
5: Vamos, en resum, que cadascú s'emporti les seves brutícies cap a casa, no?
3: Sí, és que per l'altre costat té la seva lògica, és el que han pagat i s'ho han d'empassar tot, no?
5: Clar, l'han pagat, exacte, que s'emporti.
4: Siguem cívics, no, siguem cívics.
5: No? Sí, crec que hi ha aquí algunes persones que estan ara comprant.
3: A la compra.
5: A veure si ens apropem i ens expliquen a veure quina pel·lícula van a veure. Gràcies, Dida, per el cable. A veure, estem aquí pendent de... No. Volia preguntar-vos una cosa, perdoneu. Quina pel·lícula esteu comprant? Quina pel·lícula aneu a veure?
3: No.
5: Porta, no, Dida, moltes setmanes amb un èxit, no? I per què veniu a veure l'assistenta?
1: Perquè...
4: Està allà. Sí.
1: A la pel·lícula.
5: Veniu molt a...
1: Me la quedo a l'Esplau també, la veritat.
5: L'Esplau hi ha més possibilitat, però aquest és el nostre poble, no?
1: Sí, també.
5: Moltes gràcies, perdoneu. Aquí els hem assaltat una mica. Bueno, pues nada, tornem la connexió. Gràcies, Susana. Gràcies, Didac, i ens tornem a veure la setmana que ve.
3: Gràcies, Matías.
5: Fins ara.
4: Gràcies, Paco Matías. Bé, doncs comencem amb les estrenes de Can Castellet. Comencem amb Hamed. Hamed és una pel·lícula conmovedora que explora la complexa relació entre l'amor, la pèrdua i l'art a través de la història d'Agnès i William Shakespeare, interpretats per Jesse Buckley i Paul Mescal. Dirigida per Clara Zanó, Hamed és una reflexió profunda sobre el dolor de perdre un fill i sobre com aquest esdeveniment tràgic va inspirar a Shakespeare a escriure Hamlet. La pel·lícula ha estat reconeguda recentment als Critics' Choice Awards, on Jesse Buckley va guanyar el premi a la millor actriu i compta també amb 6 nominacions als Globus d'Or, incloent-hi millor pel·lícula, drama i millor direcció. Així mateix, va ser guardonada amb el premi del públic del Festival de Toronto i la Semínica de Valladolid. Escolteu-me, Trera?
3: Escoltem.

0: morir. Dormir. Tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves? Adiós.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós.
2: Bé, la següent pel·lícula que podem veure és Send Help, Envia Ajuda. Per mi, un director és una pel·lícula de por, un gran director de pel·lícules de por, Sam Raimi, que va fer la primera trilogia de Possessió Infernal, i després també va fer el primer Spider-Man, també un director molt important, i tracta de, després d'un accident d'avió, deixi encallats en una illa remota una empleada competent i el seu cap insuportable. I haurà d'utilitzar les seves habilitats de supervivència per mantenir-los tots dos en vida, malgrat la seva relació difícil.
3: Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
4: ¿Persona qué?
3: Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
4: ¿Quejas?
3: Malos olores.
4: No llores.
3: Abróchate el cinturón, pequeña zorra.

0: ¿Has vuelto al mundo de los vivos?
1: ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Has estado durmiendo? Un día y medio.
1: ¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande?
0: Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos.
1: Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa.
0: ¿Qué acabas de decir?
2: No olvides que soy tu jefe. ¡Trabajas para mí!
0: Ya no estamos en la oficina, Bradley. No vamos a tener ayuda. Tienes que aceptar que las cosas ahora son así. ¿Has cazado alguna vez? Creo que me gusta. Te ha tocado una jefa hija de puta. Igual que a mí. Aunque me juego algo, a que soy mucho mejor de lo que habría sido tú nunca. Excepto quizá por esta parte. Nunca de aquí.
3: I com a darrera estrena d'aquesta setmana tenim la molt anunciada a la televisió Aida y Vuelta, que tracta de d'Aida tornar a bordar el rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins com fora de la ficció, amb els personatges d'Aida com fora d'aquesta, amb els mateixos actors i les seves relacions, cosa que es dona peu a fer reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, la feina del còmic i la fama. És dirigida per Paco León, ja sabeu, està Carles Machi, Miguel Parguren, Paco León, Eduardo Casanova, Adrián Gordillo, Maripaz Sayago, Secundra Rosa, Canco Rodríguez, David Castillo i Manuel Rivas. Si us parla de la sèrie, doncs també us agrada la pel·lícula.
4: ¡Acción!
5: Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
4: ¿Y yo cuándo me voy?
5: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
4: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
6: Qué pena,
4: ¿no?
6: Que te quieras
4: ir. ¿Qué es lo que va a querer decir?
5: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
4: ¿Pero por qué no me matáis normal?
7: Yo también me quiero ir.
4: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
7: Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
8: No, a ella le gusta más el cine.
9: ¿Tú eres enana?
8: ¿Que le has preguntado que si es enana?
10: Empieza de comer, igual tiene gusilla.
11: Tengo cacahuete, pero tíraselo al aire. Que no pierda el instinto de cazar.
12: El deepfake este, ¿qué coño?
4: Pues es que...
5: Por favor.
13: ¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
14: A ver si lo va a calentar y va a querer candela.
15: ¡Bueno, lo follamos! ¿Qué para eso tengo pareja abierta?
16: A mí que la ultraderecha me la pone con la cresta de un gallo.
4: Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
17: Todes nos equivocamos.
4: ¡Hostia!
18: Carmen, ¿qué haces?
4: ¿Quién eres?
18: Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
4: Ah, vale.
19: ¿Tú estás diciendo que me has visto rascarme el ojete del culo y olerme los dedos?
4: ¿Qué te ha dicho eso?
19: De verdad, es que...
20: Cali, que el Jaume està fent ahí una cara, però clar, el Jaume no sap que això està basat en una... Lo ha dit el Joan.
21: Ah, ho ha dit.
20: En una sèrie.
21: Ah,
20: sèrie. Una sèrie que va tindre molt d'èxit.
21: Què vols dir, que en cinema això no...
20: No,
21: va,
20: ara, ara. No, era una sèrie. El problema és que... es van decidir... Jo crec que han passat com 10 anys.
21: 10 anys, va, ja. No?
20: I... han decidit pues, fer pues, com un últim episodi, com que estan gravant un últim episodi, però a la mateixa vegada estan explicant les coses que passen amb el sentit de l'humor que tenien. Eren molt bèsties parlant.
21: Sí, sí. Ja, no, ja ho he vist.
20: Ja l'ho has vist, no? No. Lo del... I llavors els personatges van caure molt bé, tot i que eren molt histriònics i molt simpàtics. I aquí el Paco
21: León,
20: Paco León, doncs ha fet el paper d'actor i director, i això, clar, amb la Carpe Manchi, molt interessant, els actors secundaris que van fer pues, grans interpretacions, molt teatrals, i crec que caurà bé. De fet, ara, quan estàvem al cinema, hi havia diversos adolescents que entraven i sortien comprant crispetes o mixar, i xutxes, i estaven en el cinema. Per tant, sí que tindrà l'èxit comercial d'una pel·lícula passada en una sèrie que va tindre molt d'èxit.
21: O sigui, el que va dir, diu, ara farem això i ja veuràs com anirà bé.
20: Jo és crec que
21: segur que l'han superat.
20: Aquí era, lo difícil era, si tu has fet una sèrie, has de fer una pel·lícula, clar, no té massa sentit, però la idea que han tingut del cinema dintre del cinema està com molt bé, no? És a dir, anem a fer com si hagués un últim capítol, però fiquem històries
21: que tinguin a veure amb el que hi havia,
20: amb el que estem gravant.
3: Vida real.
20: La vida real.
3: Davant i darrere les càmeres.
20: Exacte, això seria, no? El cinema dintre del cinema.
21: Però la vida real de fa 10 anys, no? Dius?
3: De ara.
20: No, perquè l'estan fent ara.
3: Clar. No m'entendré.
21: Que no me l'entero.
20: Bueno, el cas és que és èxit segur, comercial.
21: Ja. Bueno, pues vinga, oi? Parlem de la pel·lícula, no? Que em fa gràcia de la manera que a vegades amb quina facilitat ens desqualifiquem. Escolta, la pel·lícula que portes avui, sí, Matías, ja, és molt interessant.
20: Sí, però
21: aquí no hi ha
20: dubtes. L'explicarà després, de que Joan pugui parlar de la seva sèrie.
3: Anem a la sèrie, en sèrio?
20: Molt bé.
3: Sèrie, en sèrio. Sintonia. Sintonia.

Bé, la primera sèrie que sentim molt marcial és Percy Jackson i els déus de l'Olimp. És una sèrie juvenil basada en llibres de Rick Riordan. La protagonista, Percy Jackson, és un noi de 12 anys que descobreix que és un semideu, fill de Poseidó, el déu del mar. La seva vida canvia quan és acusat d'haver robat el raig mestre de Zeus, una arma tan poderosa que la seva desaparició amenaça amb una guerra entre els déus. Per demostrar la seva innocència i evitar el conflicte diví, Percy emprèn una missió pels Estats Units amb Annabeth Chase, filla d'Atenea, i Grover Underwood, un sàtir. Percy arriba a un campament especial on aprèn a controlar els seus poders i esbrinar el seu llinatge. Rep la missió de recuperar el rei de Zeus, coneixent diferents criatures mitològiques i al final recuperen el rei mantenint la pau entre els déus. La següent sèrie és Silencio, una sèrie molt interessant, sèrie creada per Eduardo Casanovas amb una barreja de vampirisme, comèdia negra i crítica social, tractant el tema de l'estigma del Vic des d'una estètica rosa gòtica molt marcada. La sèrie segueix un grup de germanes vampires que viuen al marge de la societat. La seva existència està marcada per la manca de sang humana neta després de la pesta negra, el que els obliga a sobreviure en un món hostil. A través de la condició vampírica, la sèrie tracta el virus B de la sida, la por de la diferència, el desig i el silenci social que envolta els que viuen al marge. La ficció combina fantasia oscura, tragicomèdia i una estètica molt personal per a subvertir els codis del gènere vampíric.

0: Este es el castigo que ese Dios cruel impone a los humanos por su falta de fe. Bendición divina para acabar con la humanidad.
1: ¿Cómo sobrevivimos los vampiros si se extinguen los humanos y su sangre?
2: Mi madre está muy débil, nos falta comida.
3: Coger algún yonki de la calle.
4: No te puedes enamorar de un humano.
5: Yo de los dos acabaría muriendo.
6: Dime qué pasa.
5: No puedo.
7: Todo lo que te callas te mata por dentro.
8: Nuestro único problema no es la comida.
9: ¿Ah, no? ¿Qué más problemas tienes tú?
10: Si te lo digo, no te irás corriendo, muerto de miedo.
3: Futuro te veo viva, pero muerta. Lo veo negro, negro como un coño.
11: ¡Que yo no te hago sida!
12: Lo que quiero es dejar de vivir escondido para que nadie sepa lo que soy.
13: Hoy vamos a matar a un hombre.
3: A mí comer me apetece, pero como la hora ahora mismo, no sé si me lo ubica.
14: ¡Soy una vampira!
15: ¿Quieres alejarte de la ventana que te va a dar el sol?
16: ¿Ves? La segunda serie es Solo asesinatos en el edificio. Serie que juega con True Cream y el humor ácido, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Tres bienes del gran edificio Arconia, a Nueva York. Charles Haden Savage, un actor retirado. Oliver Putnam, director teatral en decadencia. Y Manuel Mora, un jove artista amb un passat misteriós, s'adona que comparteixen obsessió pels podcasts de crims reals. Quan hi ha un assassinat al seu edifici, decideixen d'investigar-ho pel seu compte i convertir la investigació en un podcast. La sèrie té un humor intel·ligent i de vegades absurd, misteris ben construïts amb gires constants, molts comentaris sobre el true crime i la fama, i la sèrie barreja humor, intriga i un retrat molt humà de la solitud urbana.
17: Echaremos de menos.
18: Chicos, es el informe de la policía.
19: El tío llena de sangre una fuente en el edificio con más crímenes de Nueva York y dicen que es un accidente.
18: Así que nos hemos imaginado un crimen.
19: Lester se encontró con ese mafioso la noche de su muerte.
18: He encontrado otro dedo.
20: Nadie se amputa el dedo accidentalmente.
19: Esto es un mensaje.
20: Es como la cabeza de caballo del padrino.
18: Esa la conozco.
21: Vienen a vosotros la noche de mi boda.
19: Y le hice una oferta que no podía rechazar.
18: Vale.
19: Tenemos que plantarle cara a la mafia.
22: Caballeros, tenemos compañía. Y estos son mis hermanos, Tony, Mikey, Vinny y Brayden.
19: Brayden, ya. ¿Te queda bien?
18: Aquí hay algo que no cuadra. Estoy viendo que tres de las personas más ricas del mundo están husmeando en la escena del crimen.
20: Son multimillonarios, no es la mafia. Es la nueva mafia de Nueva York.
23: Por favor, dime que lo has grabado.
20: Podrían ser asesinos.
18: Oh, así que tocasteis el cadáver.
19: ¡Sí!
23: Eso es delito.
24: ¡Ah! Avisarían a las autoridades de inmediato.
18: Bueno, voy a traerles más caviar.
19: Sí,
23: por supuesto. Y tengo mortadela.
18: Oh, tenemos bastante éxito.
25: ¡Ay, madre, hola!
19: El alcalde Tillman está aquí. Solo estoy empezando.
18: Cuéntame.
24: Chop, chop.
18: Oh, hablemos de crímenes.
26: La forma más sencilla de ganar en un juego es lograr que tu contrincante crea que está jugando a otra cosa distinta.
19: ¿Alguien vio si Lester tenía todos los dedos? Intentaré acercarme ahí.
20: Mejor alejémonos de él. ¿Coño,
11: estás haciendo mano a mi esposo?
20: No, no, no, lo está haciendo por Lester.
18: Vamos a ir al infierno.
25: Con una sospechosa.
19: Fue como una noche mágica.
25: ¡Charles!
19: Deja de avergonzarme.
16: I bé, avui la darrera sèrie que us comentem és El Robo, sèrie de suspens criminal on es presenten a un grup de lladres professionals que executen un atracament extremadament ambiciós. Però aviat s'adonen que el perill de veritat comença després del cop. Un equip d'especialistes, cadascú amb unes habilitats molt concretes, se sent per portar a terme un robatori que promet ser perfecte. Però, després d'aconseguir-ho, comença a sortir tradicions, secrets i forces estrenes que amenacen amb destruir-los. La sèrie alterna el present, on intenta sobreviure a les conseqüències de l'atracament, i el passat, on s'explica com es van conèixer. Podem veure una tensió constant, personatges moralment ambigus, irs inesperats i una estètica moderna. Temes principals, confiança dins un grup criminal, l'ambició i les seves conseqüències, la idea de que el cop perfecte no existeix i com el passat de cada personatge condiciona el seu destí.
0: La clave del trabajo es...
1: No tiñarla de aburrimiento.
2: ¡Manos arriba!
4: Damas y caballeros, si siguen mis instrucciones no sufrirán ningún daño.
1: Ejecútalas.
4: No puedo.
1: Son las pensiones de gente.
4: Es que...
1: Perdón.
4: Las han aprobado.
5: Se eleva hasta los 4.000 millones de libras, convirtiéndose en el mayor atraco en la historia del Reino Unido.
6: Soy el inspector Rich Kovac, investigador jefe del caso. A sus compañeros y a usted los han considerado posibles testigos relevantes.
7: Como ya sabíamos, se pusieron prótesis para inutilizar nuestro software de reconocimiento facial. Donde esté el dinero, estarán los ladrones. Como ya sabéis, el tiempo es crucial.
6: Su hija se ha juntado con gente peligrosa.
27: El problema es que Sara tiene una combinación muy peligrosa. Inteligencia y frustración.
28: Dinos lo que sabes.
29: ¿O qué? Somos el MI5, te mataremos y parecerá un infarto.
28: Esta gente me quiere muerta.
6: Sube. No eran los ladrones los que iban a por ti. Era el MI5.
28: Hay otra puñetera capa. Necesito saber quién es.
6: Hay que librarse de ella ya. Hay cosas muy importantes en juego que desconoces. ¿Todo esto ha sido un teatrillo para ti?
28: Ahora juegas con mayores. Solo importa ganar la partida. Y hay un millón de posibilidades de que no sobrevivas.
30: Bé, doncs ja tenim ja tot el que podeu fer durant aquests dies, tant als cinemes Can Casteller com a la televisió, sèries i pel·lícules, més complets ja impossible, no, Jaume?
31: Sí.
30: Tu volies comentar alguna novetat més, alguna pel·lícula?
31: Sí, bueno, vaig estar veient aquest dia la pel·lícula Dies Iré i també la Cinta Blanca, i la veritat és que em va sorprendre el que em va arribar a agradar. Precisament el blanc i negre de totes dues. O sigui, jo m'he trobat a vegades que m'han dit, diu, és que el color, una pel·lícula sense color no té sentit ni ordre, no? I penso que no és veritat, no? Veient aquestes dues, això no té cap sentit. Dies Irà és una pel·lícula molt religiosa, vull dir, d'un convenciment absolut, però que paral·lelament ens mostra de quina manera poden reaccionar determinades persones que, precisament per ser molt creients, no?, doncs acaben deformant tota possibilitat de convivència, oi? És una pel·lícula fantàstica, és d'aquell senyor, el senyor Stonk... No me'n recordaré ara com se diu. Bueno, és un suec, i evidentment a Suècia doncs totes les pel·lícules doncs tenen com aquesta característica de preocupar-se per tot allò que representa el fet d'haver-te construït. Ja estàs construït, automàticament aquesta construcció pot tenir el seu defecte o pot tenir la seva virtut. Jo crec que aquesta és una pel·lícula que retrata molt bé aquesta constant, i bueno, per veure-la, per gaudir-la d'una manera absoluta. I La Cinta Blanca és tota una altra història. La Cinta Blanca és una pel·lícula del senyor Haneke, que és un realitzador més actual, o sigui que estem parlant del cinema de color ja, i llavors doncs ell la va voler fer amb negre, blanc i negre. Què vol dir exactament La Cinta Blanca? La cinta blanca és com un cordill que posen que encara van en cavall en aquest petit poble també d'aquesta part d'Europa més, diríem, més creient, més religiosa. I llavors allà el que hi ha, doncs, és un convenciment absolut de com ens hem de comportar, no? I quin és el principi bàsic que qui la fa la paga, en definitiva, no? I llavors els pares, doncs, són els que paguen o fan pagar en els seus fills per educar-los. I això genera una situació de dificultat molt gran, perquè, és clar, vull dir, en el moment que tu creus en el càstig com a fórmula d'això, de solució dels diferents conflictes que poden presentar-se en la convivència més propera que tinguis, doncs llavors aquestes criatures doncs reaccionen doncs també amb violència, no? I jo trobo que, i a més, és que té aquella virtut de no confirmar-ho, perquè no, sí que t'assabenten del que passa i la negativitat que tenen, i a més ho fa d'una manera que no té per què saber-ho l'altre actor o les altres actrius que funcionen en la història que ens expliquen, i això ens dona aquest plaer de saber en cada moment què és el que està passant. Jo penso que el senyor Haneke ens fa una meravellosa exposició del que representa un cinema que moltes vegades no s'arriba a fer perquè això de ser excessivament crític no està bé, i llavors ell ho fa d'una manera molt més acurada, dolça i amable, i com, en definitiva, segons ell, doncs determinades violències es creen a partir d'hàbits adquirits a l'hora de sotmetre en el càstig o a la comprensió d'aquelles persones. Molt interessant el paper de tots els nois, tots els joves que hi ha a la pel·lícula, que acaben esdevenint doncs una colla molt ben lligada, i en canvi els grans són cadascú va a la seva bola. Molt interessant, però molt. Ja està, ara tu.
30: Bueno, no, abans hem escoltat una miqueta de música, si us sembla. Abans parlàvem d'Aida, de la sèrie Aida, i la banda sonora de la sèrie es va triomfar molt amb la cantant Bebe, que va fer un tema que pues, cada setmana s'escoltava a televisió. Bebé va tindre molt d'èxit en els anys 90 perquè va fer una cançó dedicada als maltractaments contra la dona, es deia Malo, i va ser una cançó de molt èxit. I després pues, bueno, va fer aquesta altra cançó que es diu Que nadie me levante la voz, però en aquesta ocasió, per fer una altra versió, la canten ara pues, altres, de Chipen i Maria Terremoto.
31: Com els nens de la pel·lícula de...

0: Con Belleu li han donat un toque más electro, más...
1: Sí, sí, eh? Más boom, boom, boom.
0: Però bueno, a mi m'agrada més la versió original, però bueno, en homenatge a aquesta sèrie, pues bueno. I ara sí, Matías, la secció... Matías, que no l'hem posat nom a la secció, l'hem de buscar-la, eh?
2: Pel·lícules que m'agraden, digues. Oi?
3: Pel·lícules que alguna vegada he vist.
2: També. També val.
3: No. La pel·lícula que avui vaig a presentar, ja la coneixeu tots, L'home elefant, del mestre David Lynch. És una pel·lícula de la que jo alguna vegada havia escoltat, però que no vaig conèixer de què anava fins que no vaig anar al club de cinema que es fa cada l'últim dijous de cada mes. Aquesta sessió parlaven de David Lynch, així que com jo no sabia, no coneixia aquest món de David Lynch, vaig esperar a que es fes aquesta sessió, i quan vaig tornar a casa em vaig posar aquesta pel·lícula i vaig quedar bocabadat. La pel·lícula transcorre a l'època victoriana i aquí coneixem al doctor Treves, interpretat per Anthony Hopkins, i la pel·lícula ens parla sobre la seva relació amb el senyor John Morris, més conegut com l'home elefant, que és un home que, malgrat una terrible deformació, viu a la gàbia d'un circ de monstres, de persones que pateixen trastorns i deformacions. Però resulta que en realitat el senyor Morris és un home molt educat, sensible i més intel·ligent que la majoria. La pel·lícula l'enfronta als problemes que ens posa la societat en el nostre aspecte físic, les barreres que ens posa, i sobre encaixar en la societat. Mm. És una pel·lícula que a mi em va agradar molt per diversos motius. Per exemple, la decisió d'agafar una càmera en blanc i negre per donar-li aquest toc més misteriós a la pel·lícula, o el maquillatge increïble que s'utilitza per fer el paper del senyor elefant, que és molt similar, si no idèntic, a les fotos reals de John Morris. Però el que definitivament a mi més m'agrada és les sensacions que et dona la pel·lícula quan acabes de veure, i tot el que et fa pensar en si aquestes coses segueixen passant avui dia, què ens fa persones de veritat, si podem deixar de ser persones per actes que cometem o coses que fem, i coses així.
2: No, em sembla que pensaves molt bé, perquè aquesta és la qüestió, no?
3: Hi ha una escena clau de la pel·lícula que ho resumeix, que ara la posaràs, no, Paco?
0: Sí, la posarà el Dani. Jo, la seleccionaré. Jo no la puc posar, però el Dani sí.
4: L'hermana.
2: Doncs vinga.

0: Das soll es ja nicht machen. Soll ich schon? Warum?
1: Jo crec que és una escena que l'havien posat ja fa alguns anys, molt dramàtica, i una cosa que m'ha preguntat el Matías quan... jo vull que la preguntis a la taula, lo de la persona, pregunta a veure què comenten els nostres companys.
2: Què ens fa a nosaltres ser una persona? Podem deixar de ser persones? Els animals o la gent que ha mort segueixen sent persones? No, són moltes preguntes, ja ho sé,
3: són moltes preguntes.
4: D'Arcanya.
3: Bueno, digues, Joan.
4: Jo volia dir que persona, primer, és tenir una educació, no sols matemàtiques o físiques, sinó educació moral, educació cívica, respectar els altres i comprendre els altres amb les seves deficiències o les seves mancances, no? I no ser mai més que ningú, sempre sent tu mateix i parlant els altres com són.
2: Tu, Paco?
3: Sí. És que és prou complexa aquesta pregunta, però jo contestaria d'una manera prou elemental. Podem ser bestioles, podem, en definitiva, insultar els altres com a mecanisme d'autodefensa. Jo penso que la pel·lícula parla sobretot d'això, no? Vull dir, llavors sempre hi ha l'espavilat, en aquest cas, que diu, bueno, jo d'aquest paio en trec un rèdit extraordinari, vull dir, al cap i a la fi es guanya la vida, doncs, exposant-lo a tots els altres com una figura que no és ben bé humana, això està més clar que l'aigua, no? Llavors, doncs, bueno, jo penso que això és l'estigma que tantes i tantes vegades i en tantes i tantes coses, doncs, es proporcionen a la vida. Jo crec que l'afició pot ser una de les coses bàsiques en la vida, l'afició al cinema, l'afició a tot, i l'altra cosa és el rebuig a les coses, no? O sigui, aquella manera sistemàtica de criticar-ho tot i tal. Ara, precisament, en aquest país ens estem trobant amb una situació molt curiosa, que a més ve notada perquè plou molt, no? Però que els trens no van, que si es mull, es belluguen, que si, bueno, que, en fi, que tot plegat ha quedat com allò que hi ha hagut persona que ja ha dit, diu, amb la sequera estàvem millor. Clar, la sequera, què és el que passa? Que no hi ha aigua. I com que no hi ha aigua no es mou res. L'aigua ja sabem que té aquest inconvenient. Diu que l'aigua té aturador i, en canvi, el foc no. Llavors això ho hem de tenir en compte precisament quan se'ns plantegen preguntes com les que tu has fet, no? Podem arribar a ser animals? Jo crec que sí, podem arribar a ser-ho, però si tenim un mínim de coneixement respecte al que ha dit el Joan, automàticament ja no serà fàcil que caiguem en aquest parany, Val?
1: Penso que aquí la pel·lícula, lo de persona, animal, monstre, està fet perquè com lo que ens considerem persones pensen que els que no són com tu, més o menys, que té una normalitat entre cometes físiques, no ho són, i aquest és l'error principal que considero jo, no? És a dir, el fet de que tinguis una deformació no vol dir que no siguis persona.
2: Claro,
1: és evident, sí. Però clar, aquí és el que dius, si ja a sobre no la consideren persona, la consideren un bicho raro, pues la fiquem al circo, la insultem. Aquí estem relacionats també amb el dia a dia, és a dir, quan una persona té pues un nas més gran o unes orelles molt grans, pues ja comencem a insults. El que passa que la pel·lícula va més enllà de la manipulació també. I a mi és una de les pel·lícules de mi
3: La manipulació de qui, llavors, seria?
1: De los diferents personatges que s'apropen a ell. Volen treure rèdit d'alguna manera.
3: Bueno, aquests són els que fan negoci. Això ja queda prou clar. Però després hi ha tot un seguit de persones que també va a mirar-ho, això,
1: sí,
3: no?
1: Clar.
3: Això s'ha vist en altres pel·lícules. Jo penso que aquesta és la qüestió, com a diferent, com a desgraciat, com a incapacitat capacitat, fins i tot, no? Perquè això, clar, això t'incapacita, perquè tu fas que sigui una incapacitació, no?
1: Sí.
3: L'estigma.
1: L'estima, també,
3: aquesta és la clau.
1: L'estima que tenim davant de moltes coses, no només del físic, sinó també d'altres coses. Una de les coses que a mi em va impactar, a part d'aquesta frase, no, de,
3: sí,
1: que està allí, és com acaba. Com acaba.
2: És un final que tu pots tomar bé o malament. Vull dir que jo crec que va ser el millor final per al pobre senyor Morris.
1: Ho decideix ell.
2: Yeah, exacte.
1: Què és el que fan els elefants, realment? Els elefants es tomben i no es poden aixecar. Llavors, clar, és com aquelles persones i alguns animals també que busquen, van a un lloc a morir.
4: Sí, sí. Sí, van caminant per morir i van al cementiri d'elefants.
1: Sí, la senda de...
3: Sí, la senda és... Sí, bueno, és una
1: pel·lícula, sí, però sí, no, però vull dir que ells saben quan s'han de desaparèixer. Això en la cultura japonesa passa, la gent gran,
3: sí, però
1: també feia, s'anava fora de la casa,
3: sí,
1: i s'anava al camp, sí, a morir.
3: I les persones amb una pel·lícula japonesa també.
1: Sí, com era aquella pel·lícula japonesa, Hiroshima, no.
3: Mon amor, no. Era una altra.
1: No.
3: Bueno, és igual.
1: Ai, Dersu Uzala.
3: Dersu Uzala.
1: Jo diria que sí, que...
3: No, és aquesta, no. És una altra, és igual. Una senyora ja gran, que s'ha fet,
1: sí,
3: i tal.
1: Sí, exacte.
3: I tothom la convida, que diu, bueno, tu ja et toca.
1: I ell, que en aquest cas, el personatge de John Hurt, que no sé quantes hores estaria fent-li maquillatge, perquè déu-n'hi-do, perquè posar tota aquesta pròtesi, va decidir un amor molt semblant a la que feien els elefants, i és donar-t'hi la volta i no poder-te aixecar. A mi m'ha recordat altres històries que estaven també, que s'han presentat d'una altra forma més còmica o de dibuixos, per exemple, el jorobado de Notre Dame. És molt així, també, no? De pel·lícules així, la que més s'apropa a aquest món és la del... aquella del... la parada de los monstruos.
4: Freaks.
1: Que ahí viene la palabra friki.
3: Però va més enllà,
1: que també, pues, és un circ on hi ha diferents personatges. Sí que hi ha una trama diferent, no té res a veure.
3: Una tan diferent, allà no és un individu com és en el cas aquest.
1: És un grup.
4: Però és que les persones que surten són reals. Totes són de formes, són tots reals.
1: Però si ens anem a la pintura clàssica, els nans eren utilitzats en el palau que va retratar molt bé el Diego de Velázquez, en les pintures, en les menines, per exemple, que apareixen allí els nans com a elements de distracció als nens, a les nenes i als nens del palau.
3: Confons,
1: o sigui, eren unes mascotes.
3: Permeta que digui una cosa. La primera pel·lícula
1: no
3: que vas... la primera pel·lícula que vas parlar, que va ser la Mel Gibson, no dic,
2: sí,
3: que és
2: Braveheart.
3: Jo vaig qüestionar el fet de que determinades persones, doncs, transformar-les en guerreres, o sigui, amb que sàpiguen tirar endavant la guerra i confrontar-se amb el mal que els hi ve, doncs no deixa de ser un inconvenient. La diferència que hi ha, per mi, entre l'home elefant i aquesta que m'ha esmentat
1: la
3: parada dels monstres, és que la parada dels monstres, lògicament, ells, com a cosa natural del món, doncs s'organitzen per sobreviure a tanta bestialitat,
4: sí.
3: I en canvi, no, en la pel·lícula aquesta el mateix personatge decideix desaparèixer, i precisament ho dic perquè tu deies, diu, probablement és la millor mort que pot tenir, i potser sí, jo no nego això, però que hi ha una diferència entre individualitat i col·lectivitat, autodefensa,
4: sí,
3: jo crec que sí.
1: Sí, és una mica, pues, esas històries de... Hi ha diverses pel·lícules així de persones amb problemes. Jo recordo una que sortia Cher, era Màscara. I després, més recentment, una pel·lícula va tindre molt d'èxit, que era d'un nen que anava a l'escola, però ara no recordo ben bé el títol de la pel·lícula, que també tenia una cara... Wonder.
3: Sí, però Forrest Gump també et podria fer pensar.
1: Bueno, estàvem parlant de deformacions físiques, però és que, clar, dintre de lo que tu estàs parlant de l'estigma, ahí podem ficar moltes més coses.
3: Sí, i tant. I això és el que acostuma a passar. Que hi poses més coses i...
1: Clar, això serien coses més extremes,
3: sí.
1: És veritat, físicament i visualment, però hi ha altres històries molt dures.

0: estarà, digo, ja l'he dit, el Jaume i el Joan estaran contents de la pel·lícula.
1: Lynch és el gran mestre de Lynch, per sempre.
2: No, no sé, Link m'ha agradat força, però no...
1: A mi m'agrada moltíssim. En l'aspecte de fantasia, només començar amb Cabeza Borradora, ja vaig veure que és el turment, que és bèstia aquesta pel·lícula, però surt un poc este ballant i tal. No has vist el Cabeza Borradora?
0: Sí.
1: És bèstia, és clar, bo. Però bueno, que surt un poc este ballant, i entonces que es despa i es despa. La primera pel·lícula que va fer és impressionant, i la carrera que té ja...
2: El que no et recomano, si més no, d'immediat, és que vegis Carretera Perdida.
3: També és de David Lynch.
2: També és d'ell, sí, ja ho sé, ja.
3: I no me la recomano.
2: No te la recomano de seguida. I tu busca unes quantes pel·lícules més.
1: Bé,
2: i després
1: veus la gran pel·lícula. La gran pel·lícula és Blue Velvet. Blue Velvet és la gran pel·lícula.
2: Aquesta és la gran pel·lícula, sí.
1: Que ara es veu l'orella tallada.
0: Matías té una agenda molt apretada de pel·lícules. Bé, jo us volia comentar que ja sabeu que de tant en tant pues, fan... En les estrenes hi ha documentals sobre músics. I aquesta vegada es parla d'un músic molt estimat en la música popular. A veure si sabem de qui parlem.
4: Me gustaría saber realmente quién soy yo y cómo soy yo. No solo que la gente aprenda más de mí, sino que yo también aprenda a vivir conmigo mismo y me conozca mejor. Y yo creo que al final, de tanto hablar de mí, voy a saber quién soy. Y eso me emociona y me asusta.

0: Doncs estem parlant de Miquel Erentxun, un dels membres d'una banda que es deia Duncan Du, i que va tindre molts èxits al pop espanyol des dels anys 80, i han fet un documental ara que ha complert 60 anys, i bueno, explica una mica la vida personal, la vida professional, i a més pues, intervenen altres personatges del món de la música, com Luz Casal, Enrique Bumburi, Iván Ferreiro, Amaral, els seus companys Diego Vasallo i Juan Raviles, i els seus fills també, i la seva dona. O sigui que bueno, recordem una mica pues, aquest cantant, i es marxem amb un tema que es diu A un minuto de ti, uno de los más bonitos de Miquel Erentxun.
1: I tant, hi ha altre més bonic que això. Que vagi bé.
2: Adéu, senyor. Gràcies, Dani.
3: Adéu, Marta Rodríguez.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Com us sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats, sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis,
1: no serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
1: Sí.
2: A mi quan em diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí,
2: moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
3: Hi ha cops que crec que els professors són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també no, sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
2: Bé, molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
4: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
4: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
4: És que és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
4: Masses números, hi ha masses números, i sóc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els anys.
4: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
4: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
5: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
5: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
5: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
5: Perquè jo no sé els newtons.
3: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
3: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
3: també.
0: Bé. Tenim la Mònica també. Hola, Mònica, com
5: Hola,
0: estàs?
5: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
5: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
5: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I la música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
5: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
5: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
2: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
2: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
2: No.
0: Però per què?
2: No, sí, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
2: no,
0: ostres.
2: No puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li volies enviar algun missatge, alguna cosa d'efecte, no sé, alguna...
2: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
2: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
5: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
5: No.
0: Per què?
4: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
4: Ho trobo que no és... No es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Mm-hmm. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
4: sí,
0: per passar estones...
4: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
5: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Mm-hmm. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
5: Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: tercer. Com a profe no sempre és, tan, no és el més guai, eh?
5: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
5: millor. Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
5: Clar, a quart ja és com que la gent comença a bueno, a apretar una mica. Mm-hmm. Però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
2: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'instituto. No, però tampoc, o sigui... sé que he d'anar, m'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama,
2: no,
0: anar a classe. I no. Per tu, Laia?
6: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
6: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta, estar ocupada, i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui... La Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a...
6: Home,
0: com a titular.
6: Que... És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
4: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
4: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
4: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert? Us demana molta feina fer fora...
4: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
5: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
5: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, a ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, a secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius que sí.
2: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
2: Bueno, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els professors es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
1: Però és que els professors són com... A primària són com una mica pares que diguem... I ara hi ha professors que em diuen... Tu ets el Bruno, no?
7: Sí, sí. Estic
1: parlant del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
1: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
1: Eren molt més cuidadosos.
0: Uh-huh. I la resta també heu notat aquesta diferència, que els professors són més exigents o no?
6: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
6: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula... i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
6: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trigo un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Vale. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
1: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
1: Com més cap a la vida adulta.
0: Mm-hmm. Més pràctica, potser?
1: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
1: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis,
1: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
1: Doncs podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari, mm-hmm, per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
1: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
5: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Mm-hmm. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
5: Sí, o sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
0: Quina?
2: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
2: Soc pro llengües. Perquè... Mercat a l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és en realitat, Laia?
6: Quan donar-nos una base. O sigui, a mi, jo per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
6: Sí, sí. I després perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després en un futur, pues, de sobte, te n'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
8: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
9: Com per exemple, música, jo la posaria com una assignatura voluntària.
10: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
8: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
9: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
10: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
9: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
11: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
8: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortint molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
4: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
4: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix. No.
0: Clar, al final, i tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
4: Jo faria una mica bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això de que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
2: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
5: Jo depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts els profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
2: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha fet
6: un... És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la corrente,
6: sí,
0: mica, no?
6: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, pues, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
4: Sí, sí,
0: sí. Bruno. I clar, com tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
4: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
5: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
5: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música, i clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades, i l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
4: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
6: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
6: No.
0: I si al final voleu fer-me a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una mica a copiar del teu examen, que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre. Ostres, què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen, que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has de copiar.
6: És que si només em vol copiar, no és un amic, no?
0: Oh, molt bé, o sigui, quina tries aleshores?
6: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
4: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí. Estar amb el teu millor amic i que...
4: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt... O un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res.
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir,
0: i t'encantava.
2: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
2: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Sí, la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió... O passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
5: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, eh? Discreta. Sí, molt bé. Doncs a veure, si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema, algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
2: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem, però té unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però és que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos, i això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
4: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
4: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
4: I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa a vegades fa mini obres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
4: A més posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
4: A la mínima s'enfada. O sigui,
0: fas potser, una potser broma... el feu enfadar vosaltres.
4: Però és que parles un moment, no. Mira, l'altre dia el meu amic em fa una broma i jo em vaig riure un moment i em va dir: Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del
4: és
0: compte,
4: que...
0: eh?
4: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
2: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva signatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
2: És la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
2: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: És que això és greu, eh? Tu, Mònica...
5: Jo,
0: la cosa bona.
5: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió i és, no sé,
0: Us fa pensar, no?
5: Sí, gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
5: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
5: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
6: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
2: O passa, no? O passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
4: No.
0: No, eh? No. Està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
4: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. i vale. Estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
4: Sí,
2: sí, sí. Moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying. Si li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
2: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
2: Sí, sí, s'ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
5: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo.
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes,
5: sí,
0: no?
5: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
6: Sí, sí, jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
6: I ara a la meva classe li he anat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
2: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: És fortíssim que li tirin un Kiko a un profe.
2: Sí, sí. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
2: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa, quines altres classes us acudeixen que també són millorables?
6: L'autoritat. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
2: Sí, totalment.
0: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
5: A veure, si es passa, clar, o sigui, quan ets massa estricta crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
4: Que quan calgui tingui autoritat. I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb mà duríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
2: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
2: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la plaça sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
7: Cada cop ens trobem més casos de alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
12: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
7: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
13: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
12: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
13: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
12: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta, i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
13: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
7: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
12: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo. No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
2: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
4: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, per tenir una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
4: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veus claríssim?
2: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
0: En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
2: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
6: Jo no faria repetir.
0: No faries.
6: Perquè crec que també desmotiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys.
6: Sí. Clar, i crec que ja és com, ja, pues no serveixo per res, pues ja no.
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
5: A veure, jo... estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, clar. Però després molts cops potser després li va bé.
0: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
4: Tots.
0: Professors, alumnes, famílies també?
4: Sí.
0: En què ho veus?
4: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, no sé, com ho veieu?
4: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres heu, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
2: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
2: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant en l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
5: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
5: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe. I que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat... A veure què us sembla això. I si poguéssiu castigar un adult? Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat. Perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar, sí?
5: Sí?
0: Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa i diu el següent, diu: soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra, el Didac. El Didac diu: no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu: com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
4: jo
0: comença?
4: Jo, el Didac. Bruno.
0: Sí. El Didac.
5: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
5: Sí, sí, sí.
0: Sí, per què?
5: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
5: No.
0: Com a càstig?
2: No, de no. Fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
2: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja, ja, ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar, la Teresa, per exemple, aquesta
2: la
0: mare...
2: Teresa, a mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
2: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
2: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no...
2: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
2: Em refereixo a troncal, eh? Segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música, o jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
5: Jo?
4: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys, Cristiana, sí? Acceptes el consens?
2: Sí, accepto.
0: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull. A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
6: No, comencé per un altre.
0: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
4: Em quedo amb que... està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
4: No.
0: No, perquè com que fas com a autocrítica, potser ja està allà... està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
4: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
0: Us entén, no ets?
4: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
4: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
0: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
4: Sí.
0: Cristian, tu amb què et quedes, tot el que hem comentat?
2: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tiren molta tela darrere.
0: Bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, enviar-los un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
2: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. Sí, som molt partidari de la disciplina.
0: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, tu què?
5: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Això està molt
5: no
0: bé.
5: No posa la seva part.
0: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos, una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
6: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
0: Uh-huh. I en quin sentit? Què vols dir?
6: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica i els profes haurien de saber controlar una classe.
0: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
2: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació, o sigui que...
0: Molt bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits. Tinc una

I'm well aware, I write too many songs about you.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres, però en qualsevol cas, diferent. Diferent, tot i que en el fons és el mateix, escoltar i parlar sobre el jazz, però la forma que hem triat no és l'habitual. Aquí no dedicarem cap programa a un instrumentista concret, ni a un estil determinat, ni a una època concreta, ni a un instrument en particular.

I és que ja setmanal gira al voltant d'un tema, d'un estàndard reconegut tant per músics, crítica i afeccionats. I un cop triat, oferir-lo amb diferents instrumentistes ordenats cronològicament, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual, el que ens permet obtenir una perspectiva històrica de l'evolució del tema mitjançant les diferents versions que us oferirem. Doncs bé, sapigueu que el tema que hem seleccionat avui és aquest Early Autumn, una composició de 1949 escrita pel pianista i compositor Ralph Burns i pel clarinetista i director de Big Band Buddy Herman. El tema, inicialment instrumental, l'any 1952 va afegir-se-li lletra. Ho va fer el senyor Johnny Orr Mercer, per tal de poder ser interpretat per les vocalistes d'Unat, que és una balada preciosa i que estic convençut molts de vosaltres coneixeu perfectament. Doncs bé, el primer enregistrament va anar a càrrec de la Big Band de Buddy Herman i està datat de l'any 1949. Jo penso que és obligat iniciar la selecció d'avui amb aquesta versió.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Buddy Herman Big Band, una formació que podem afirmar, i sense por a equivocar-nos, que era un recull dels millors músics del moment, entre els que cal destacar Stan Getz, el saxo tenor, Terry Gibbs, el vibràfon, el propi Buddy Herman, en aquest cas el saxo alt, Sud Sims, el saxo tenor, Serge Chaloff, el saxo baríton, Lou Levy, el piano, Don Lemon, el bateria, o Shorty Rogers, a la trompeta, entre d'altres. Doncs bé, penso que hem començat de la millor manera possible amb la Big Band de Buddy Herman. I tot seguit ara avançarem 10 anys per retrobar-nos amb una propera versió. Concretament és la de l'any 1959 que el gran trombonista Urby Green enregistra el 2 de març d'aquell any. Un àlbum que es publica amb el títol de Urby Green Big Band. Doncs bé, sense més, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Orby Green acompanyat o al front d'una nombrosa big band. Aquest Early Autumn era l'últim tema de la cara B d'un LP original que el trombonista va enregistrar per la discogràfica RCE i publicat amb el títol de The Message, un àlbum que es va enregistrar a New York els dies 2 i 3 de febrer de 1959 i que va tenir com a acompanyants a una big band formada per John Bunch al piano, Teddy Kotick al contrabaix, Nick Stavulas a la bateria, Barry Galbraith al guitarra, Dick Huffer al saxo tenor, Piper Adams al baríton, Al McCusick i Rolf Kuhn al saxo alt, Billy Wires, Eddie Bird, Marshall Hamm als trombons, Burt Collins, John Carisi i John Frost a la trompeta i, evidentment, el propi Orby Green com a trombó solista. Un Orby Green, de nom real Urban Clifford Green, va ser un trombonista blanc nascut el 8 d'agost de l'any 1926 a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, i que va morir el 31 de desembre del 2018, quan tenia 92 anys, a la població de Hellertown, en l'estat de Pennsilvània. Sens dubte, un grandíssim trombonista. I tot seguit avancem un any per escoltar el senyor Stan Getz. L'any 1960 és l'any en el que el saxofonista enregistra un LP amb el títol de Coal, Velvet and Voices. L'àlbum s'enregistra en aquells moments en l'Alemanya de l'Oest, concretament a la població de Baden-Baden, en el mes de novembre de l'any 1960 i pel segell discogràfic Verve. L'àlbum el conformen 10 estàndards i en el track número 3 de la cara A apareix aquesta versió.

Doncs bé, hi han estat Stan Getz, l'inolvidable Stan Getz, el saxo tenor, Jan Johansson al piano, Freddy Dutton al contrabaix, Sperry Caras a la bateria, David Hildegard al vibràfon, i tots ells acompanyats d'una secció de corda, sota la direcció i arranjaments del gran mestre Russell Garcia. I tot seguit, tothom dempeus perquè anem a rebre a un gran, gran de la nostra música. Estic parlant del trompetista i vocalista Chet Baker, un artista excepcional amb una vida molt dura que el va portar a la presó en diferents ocasions, una vida torturada pels excessos, addicte a les drogues i, entre aquestes, l'heroïna, el que va portar a morir el 13 de maig de l'any 1988, quan diuen que va caure de la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava en la ciutat d'Amsterdam. S'ha especulat molt sobre si la seva mort la va provocar una caiguda fortuïta o algú el va ajudar a caure. El que, i segons fonts policials, és que a l'habitació es van trobar restes d'heroïna i de cocaïna. Probablement, i amb el pas del temps que ja ha passat, doncs penso que mai sabrem la veritat del succeït. Però bé, el que ara ens toca és escoltar la seva versió d'aquest Early Autumn, el que avui estem dedicant al programa. Senyor Chet Baker, com deia abans, tothom dempeus.

Doncs sí, una versió curta, però com no podia ser d'una altra manera, una versió magnífica. Hem retrocedit fins l'any 1966, quan Chet Baker, mitjançant el segell World Pacific, publica un àlbum amb el títol de Quedley Dirt, en el que, acompanyat per una secció de corda anomenada Carmel Strings, va enregistrar aquest LP el juny de l'any 1966, concretament a la ciutat de Los Angeles. En aquest disc, Chet Baker toca el fliscorni, i l'orquestra va ser dirigida per Harry Weitz amb arranjaments de Julian Lee. Bé, i ja continuem el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1977, quan el guitarrista suec Rune Gustafsson i el seu grup, en la ciutat d'Estocolm, en els estudis Metrònom d'aquesta ciutat, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Move. Escoltem la seva versió del tema d'aquest Early Autumn, el que avui dediquem al programa.

Doncs any 1977, i com abans deia, d'un disc titulat genèricament Move, hem escoltat el senyor Rune Gustafsson a la guitarra, Matt Winding al contrabaix, Ed Tichpen a la bateria, Peter Wicking al llaüt i George Badenius i Jan Schaffer a les guitarres d'acompanyament. Bé, i d'un guitarrista a un altre, millor dit, en aquest cas a dos, de Rune Gustafsson a Barney Kissel i Herb Ellis, que plegats van col·laborar en un disc de l'any 1977 editat amb el títol de Poor Butterfly. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió.

també Bernie Kisely, Herb Ellis a les guitarres solistes, acompanyat de Monty Bubding al contrabaix i Jake Hanna a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Poor Butterfly, un àlbum editat pel segell Concord. I doncs bé, continuarem, però no canviarem d'instrument, tot i que sí ho farem, d'instrumentistes, de les guitarres de Bernie Kisel i Herb Ellis a la de Bucky Pizzarelli i el seu fill John Pizzarelli, que ambdós donen suport al gran violinista Johnny Frigo. Aquesta versió que tot seguit escoltarem l'he recuperat d'un àlbum editat pel segell Chesky i publicat l'any 1989 amb el títol de Live from Studio A in New York. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs sí, hem escoltat el senyor Bucky Pizzarelli a la guitarra solista, Johnny Frigo al violí, John Pizzarelli a la guitarra rítmica, Ron Carter al contrabaix i Butch Mills a la bateria. Ells han estat els cinc músics que el 16 de novembre de l'any 1988 es van reunir en els estudis A de la companyia RCA per enregistrar aquest disc. Bé, i tot seguit anem a rebre un quartet que en el seu moment va liderar el gran saxofonista Charlie Mariano. Hem avançat fins l'any 1991, quan enregistren un àlbum, el que titulen Autumn Dreams. Ho fan en els Trichy Tow Studios a la ciutat de Múnich entre els dies 7, 8 i 9 d'agost de l'any 1991, i posteriorment van publicar aquest treball en el segell Alpha Music. Doncs bé, aquesta serà la seva lectura.

Doncs bé, ells han estat Charlie Mariano al saxo alt, Mal Baldron al piano, Paolo Cardoso al contrabaix i John Veitch a la bateria. Bé, no em canso de dir-ho. Aquesta Early Autumn em sembla una balada meravellosa, d'aquelles que entren poques en una dotzena. No em canso de dir-ho i, evidentment, no em canso d'escoltar-la. I tinc una nova lectura del tema per compartir amb tots vosaltres, la que l'any 1992 ens va deixar el trompetista en aquest disc friscornista Red Rooney, que he recuperat d'un disc titulat Ten and Now. És un àlbum editat pel segell Chesky Records i que va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992 en l'estudi B dels BMG Study Sound. I aquest àlbum, per cert, té una curiositat que crec que val la pena comentar, perquè així podem evitar malentesos i que penseu que he comès un error de bulto. I és que, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom de Red Rooney, però, curiosament, en aquest tema, en aquest Early Autumn, que escoltarem tot seguit, ell, el senyor Red Rooney, no intervé, i tot el protagonisme solista va a càrrec del saxofonista Chris Porter. Escoltem aquesta versió.

Doncs bé, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom del trompetista i fliscornista Red Roy, però com he escoltat i com us he dit abans, el protagonista exclusiu, si més no, en aquest track ha estat el saxofonista Chris Potter, que ha estat acompanyat de Gary Dale al piano, Jay Anderson, el contrabaixista, i Jimmy Madison al bateria. Doncs bé, continuem, i jo diria gairebé que per finalitzar i per allò de canviar de cicle, he seleccionat un disc publicat l'any 2000 i que en formació de duet ens presenta el pianista escocès David Nipton i el clarinetista i saxofonista britànic Alan Barnes, que en un àlbum que van titular Summertime ens van deixar aquesta lírica versió.

Doncs bé, i s'han estat, tal i com dèiem, Alan Barnes i David Newton. David Newton, el piano, i el clarinetista Alan Barnes. Doncs bé, pràcticament, aviam, si ens dona temps, no, crec que ja no ens donarà temps gairebé a res.

Sí, ens acomiadarem amb el senyor Joel Fram, el saxotenor de fons. Joel Fram, el saxotenor, Ciro Chestnut al piano, Dedsron Douglas al contrabaix i Duduka da Fonseca a la bateria. Tema enregistrat l'any 2009. Doncs sí, fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, fins aquí el programa. Com sempre, abans del comiat final, vull agrair-vos la vostra sintonia i el vostre suport, que, com sempre dic, sense vosaltres, res del que fem tindria cap sentit. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora i dir-vos

que per part meva el penjaré al mur de Facebook del perfil ja setmanal i en el meu propi. Soc en Valentí César i us espero la setmana vinent. Fins llavors, us recomano que escolteu molt i bon jazz i m'acomiado amb aquest habitual a reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.